0: plena era de la crisis de la autenticidad de los creadores de contenido, Leonor puede convertirse en la primera reina influencer. Su objetivo es renovar la imagen de la institución, pero sobre todo alejarla de los escándalos de su abuelo y conectar con la realidad y la opinión pública de un país. Ser una chica de hoy y no de ayer. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Hasta mañana igualmente, Eva. Son las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Nos quedamos ahora con la información de las territoriales de Radio Nacional de España en las mañanas de Radio Nacional.
2: Radio Nacional de España, les Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia. Falta un quart d'hora per les 8. La mesa del Congrés votarà avui si accepta a tràmit la llei de cogestió aeroportuària que permetria a les Balears limitar els vols als aeroports propis. Una llei que el govern central ja ha vetat, el que provoca l'enfrontament entre populars i socialistes a l'arxipèlag. És una de les notícies del dia en aquest dimarts 8 de setembre. En Paco Laguna, el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz. Repassam altres titulars amb Xavi Anna. Cerquen una pastera desapareguda.
3: Segons l'ONG Landfound, la barca amb 30 persones a bord va partir d'Algèria el passat divendres en direcció cap a les Balears i no ha arribat. Dos dels ocupants són nins.
2: Gairebé tot a punt per començar el curs escolar.
3: Aquest dijous gairebé 159.000 alumnes i 19.000 professors tornaran a les aules, algunes encara en places docents vacants i amb un sistema educatiu condicionat, segons Educació, per l'elevat percentatge d'estrangers, un de cada cinc, la xifra més elevada d'Espanya.
2: I en els esports?
3: Tram decisiu Enric Mas a la Vuelta, on defensa el lideratge, i en bàsquet, Espanya, amb les mallorquines Elena Puello i Alba Torrents, s'ha classificat per als quarts de final del Mundial en vèncer la selecció del Japó per 59 a 79.
2: Coneguem la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui a les Illes Balears les temperatures continuen altes i a la illa de Mallorca es podran arribar als 36 o 38 graus. Els termòmetres marcaran màximes de 30 graus a Maó i a Formentera, 31 a Eivissa i 32 graus a Palma. Avui serà un dia càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat. És una informació d'AMR.
2: En aquests moments tenim a Palma un total de 24 graus, a Maó i Eivissa 23 i 25 a Formentera. I ens interessant també per la situació del trànsit. Direcció General, José Romero, bon dia.
5: Bon dia, en aquest moment ja trobant les retencions habituals en els principals accessos a Palma. Trobareu retencions a la carretera d'Inca des del polígon de Son Castelló fent la incorporació de Sevilla Cintura. A Sevilla Cintura trobant tràfic que comença des de l'estadi Balear fins al polígon de Can Valero. I també a la carretera de Sevilla Sentit Palma trobareu retencions fent la incorporació de Sevilla Cintura. Això és tot per ara, molt bon dia.
2: Com dèiem en començar, la mesa del Congrés vota avui si accepta a tràmit la llei de cogestió aeroportuària que permetria a les Balears limitar els vols als aeroports de les Illes. Tot això quan el govern central ja l'ha vetada.
3: Margalida Proens diu que està a favor de la llei de cogestió aeroportuària per les Balears, però responsabilitza els socialistes per haver presentat aquest veto, ja que si aprova aquest veto, la mesa del Congrés paralitzaria la tramitació a la cambra baixa. Escoltam la presidenta.
6: Ni una sola manifestación de los que han salido en cadenas humanas, cadires a la fresca y detrás de pancartas. Ni una sola manifestación de quien debe aprobar o no este veto, que es la presidenta del Congreso de los Diputados.
3: El text aprovat pel Parlament el passat dia 28 d'abril demana capacitat per decidir sobre vals, freqüències i tarifes. La llei va rebre el suport de Més i el PP. Els socialistes es varen abstenir. El govern central justifica el veto com una possible reducció d'ingressos a ENA. Escoltam Lluís Apesteguía, portaveu de Més per Mallorca, i Marc Pons, portaveu del PSIP.
7: Manca de sensibilitat democràtica, perquè el que està pretenguent el govern espanyol és que ni tan sols se pugui debatre l'acceptació a tràmit d'aquesta llei de cogestió aeroportuària que ha estat aprovada per el Parlament de les Illes Balears.
8: Nosaltres ja vam avisar en el seu moment de les febleses i les debilitats que hi havia entorn a aquest text jurídic.
3: Dels nou diputats de la mesa del Congrés, Sumar, que en té dos, ha anunciat que votarà en contra del veto. El PP té quatre representants i tres els socialistes, una d'elles la presidenta de la cambra, Francina Armengol.
2: Seguint en qüestions polítiques, el PP també demana la compareixença del delegat del govern al Parlament pels informes sobre el risc d'entrades de migrants a les Balears esmentat per Pedro Sánchez al Congrés. Paula Bendito, bon dia.
9: Bon dia. La presidenta del partit i del govern ha anunciat una ofensiva dels representants de les Illes de les Corts Generals Valls per exigir informació a Moncloa. Vox, de fet, critica el govern central perquè consideren que reparteix el problema per comunitats en comptes de posar-hi solució. Manuela Cañadas és la portaveu de Vox.
10: Porque este año ya llevamos más de 5.000 ilegales que han invadido las costas de nuestras islas, más que el mismo periodo del año anterior, y estamos batiendo récords continuamente.
2: Precisament seguim parlant de qüestions relacionades a la immigració, perquè ahir varen arribar dues pasteres amb 26 persones a bord, d'una d'elles a Cabrera i l'altra a la colònia de Sant Jordi, i avui de matinada han arribat 24 persones més a bord d'una altra pastera a l'illa de Cabrera. Precisament l'organització civil Alan Fong ha alertat també de la desaparició de 30 persones que van partir d'Algèria el passat divendres, dia 4, en direcció a les Balears, i no han arribat.
9: Expliquen els seus familiars que el motor se'ls va espanyar dissabte, dos nins i viatjaven a dins. Les autoritats, ha assegurat l'organització, ja estan alertades d'aquesta situació.
2: També en successos, dues persones han resultat ferides, una d'elles greu en haver-se calat foc un cotxe accidentat ahir a Sant Joan.
3: Un dels passatgers, un home, presentava cremades greus i està traslladat finalment a l'hospital Vall d'Hebron. El segon passatger, una dona, ha patit cremades lleus. El foc es va estendre pels voltants i va cremar uns 1.000 metres quadrats de zona de sembrat. Els bombers de Mallorca han sufocat les flames.
2: I cinc joves han estat condemnats a 4 anys de presó cadascun per agressió sexual a dues menors d'edat a Calarratjada, i un cinquè a 2 anys. Cap d'ells s'entrarà a la presó després d'haver arribat a un acord amb les víctimes. Els condemnats les han indemnitzades en 70.000 euros si s'han fet càrrec del cost dels advocats. Parlem ara de qüestions econòmiques. El preu de l'habitatge a les Balears va augmentar el segon trimestre de l'any un 13,7% de mitjana en relació al mateix període de 2025.
3: Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística que també revelen que a la primera meitat del 2026 el cost de l'habitatge s'ha incrementat un 7,5%. Això sí, el comportament ha estat diferent en funció del tipus d'habitatge, ja que la de segona mà va repuntar quasi un 13% entre abril i juny, mentre la nova va experimentar una pujada del 7,4%.
2: I el govern destinarà gairebé 200 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible a 65 projectes.
9: La major part de la quantia serà per millorar la gestió del cicle de l'aigua i projectes mediambientals. També n'hi ha per a la preservació del patrimoni o la lluita contra l'oferta turística il·legal i l'intrusisme. Per altra banda, el conseller de Turisme allunya la possibilitat de pujar aquest impost abans que acabi la legislatura. Jaume Bausà.
11: Abans d'afrontar pujades, hem de millorar la gestió de la ITS, i amb aquest camí estem, i ja han recorregut bastant de camí quan proposam mesures per perjudicar en aquells que se presentin a noves convocatòries si no han gastat els recursos que avui se li han adjudicat.
2: Seguim parlant precisament de recursos. Campos declara l'aigua de la xarxa pública no apta pel consum humà i recomana no utilitzar-la per beure ni per cuinar.
3: L'Ajuntament del poble de Migjorn explica en un banc que, per mort de la sequera, la concentració de sodi de l'aigua dels pous es troba per damunt dels valors límit permesos per a l'aigua de consum humà, la qual cosa provoca que l'aigua tingui un gust lleugerament salat. És per això que recomana no utilitzar-la per beure ni per cuinar, si per tasques d'higiene personal o de la casa.
2: I una sequera que també passa a factura a Sant Llorenç d'Escardassà, que ha entrat en situació d'alerta per sequera.
9: El poble depèn de l'abastiment d'aigua d'Artà, Manacor i Felanitx, totes en situació ja d'alerta per sequera. Per això el consistori ha fet una crida a l'ús responsable de l'aigua, evitant consums necessaris i adoptant mesures d'estalvi. Durant aquests dies, l'equip tècnic municipal es reunirà per analitzar la situació i valorar les diferents mesures que s'han d'adoptar.
2: 7:53, falten només dos dies perquè el curs escolar comenci als centres educatius de les Balears. Aquest dijous gairebé 159.000 alumnes i 19.000 professors tornaran a seure a les seves classes. Algunes encara amb places docents vacants, en són 27, cap d'elles a Formentera i la majoria de l'especialitat de català.
3: Un sistema educatiu condicionat, segons la conselleria, per l'elevat percentatge d'alumnes estrangers, un de cada cinc, la xifra més elevada d'Espanya. Entre les novetats, el nou batxillerat d'excel·lència, més centres amb amb estudis musicals integrats i que tots els col·legis públics comptaran amb menjador escolar. Pel que fa a les infraestructures, aquest curs hi haurà 187 aules modulars, que són 22 més que l'any passat. Antoni Vera és conseller d'Educació.
12: Que són sobretot les aules modulars dels centres que estan en obra, Sant Carles de Peralta, Mestre Guillem Calmés de Sant Llorenç, els menjadors escolars que s'han hagut de posar, etc.
3: I pel que fa a les ràtios, la conselleria treu pit de mitjana de 7 alumnes per aula a infantil, 20 a primària, 23 a l'ESO i 27 a batxillerat. Tot i així, hi ha 25 grups on se superen les ràtios legals permeses, tot i que la conselleria diu que se'ls ha dotat de recursos extraordinaris.
2: I on s'hi han començat ja les classes ha estat a la Universitat de les Illes Balears.
9: 11.000 alumnes van rebre aquest dilluns ja les primeres directrius de les carreres que han triat. D'ells, uns 3.000 han estat de nou ingrés, tot i que encara no s'hagi tancat el procés de matriculació. Amb els nervis dels nous alumnes, que encara no es fan a la idea d'on són, i amb les ganes d'acabar la carrera dels grans, tots coincideixen en gaudir d'aquest nou curs.
13: Ara me'n queden encara més pràctiques, però acabar de veure què és el que per allà on me decantaré, i veure què tal.
14: Esperant que sigui fàcil i que aprenguem i m'ho passem bé.
2: I per cert, 900 professors d'Eivissa i Formentera participen aquest dia en el programa Alerta Escolar, una formació que mostra als docents com actuar davant d'una emergència si algun alumne pateix una crisi per cardiopatia, diabetis o reaccions al·lèrgiques. Parlem ara de la localització de les restes de dues víctimes de la Guerra Civil en el cementiri de Son Servera. Sospita que eren homes d'entre 40 i 50 anys, se'n diuen un cert rang militar que formava part de l'expedició del capità Bayo.
3: Es dona per fet que són víctimes de la Guerra Civil pels objectes que acompanyen a les seves restes òssies. Munició d'arma llarga ja disparada, un projectil, dues insígnies del cos militar de sanitat i altres restes de vestimenta militar. El tècnic és Cesc Busquets.
15: Portaven jaquetes militars, o sigui que tenien un cert rang, no? I sobretot aquest que tenia les dues insígnies de sanitari, no? I l'altre que hem trobat també és molt interessant perquè, per exemple, en la butxaca lateral dels pantalons hi hem trobat un chisquero, que és un encenedor reglamentari de l'exèrcit espanyol.
3: En el marc del cinquè pla de fosses del govern, els experts continuaran ara amb les feines d'excavació i exhumació de les restes localitzades per, quan sigui possible, la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil, així com facilitar la seva devolució a les famílies i garantir-los una sepultura digna.
2: I quan queden 3 minuts per les 8 del matí, parlem ara d'actualitat esportiva.
9: Tram decisiu per a Enric Mas a la Vuelta, on defensa el lideratge. Després de la jornada de descans ahir, els ciclistes tornen avui a la competició amb una etapa de 181 quilòmetres entre Cortejana i la ràpida Palos de la Frontera, íntegrament a la província de Huelva. Queden 6 dies de cursa i una crono dijous que el ciclista d'Artà afronta sense por.
16: No tenemos que temer a la crono porque, bueno, son 21 días de carrera y la crono es un día.
9: El rival més perillós per a la crono és Primoz Roglic, que va tercer a 2 minuts 10 segons sobre Enric Mas. A prop del segon, Félix Gall, que està a 2 minuts 6 segons del mallorquí. Diumenge acaba la competició i en aquests dies el ciclista d'Artà lluitarà per guanyar per primera vegada la Vuelta. En bàsquet, Espanya, amb les mallorquines Elena Puello i Alba Torrents, s'ha classificat per als quarts de final del Mundial en vèncer la selecció del Japó per 59 a 70. Passen com a primeres del seu grup, ja que Alemanya va guanyar el seu partit contra Mali. La capitana, Alba Torrents, no va disputar cap minut i Elena Puello va sortir-ne 10 i va anotar 4 punts. I el Mallorca torna avui a la feina per preparar el partit de diumenge contra el Sabadell a Somos. Un Sabadell, per cert, que va guanyar ahir el Còrdoba per 3-2 i es posa tercer a la classificació. Treu el Mallorca de la zona de play-off. Els vermells cauen a la setena posició al tancament d'aquesta quarta jornada.
2: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. I ara analitzem una mica el que diuen les portades de la premsa de les Illes. Començam amb el diari que destaca les festes de Gràcia a Maó, diu: Maó sona a festa i ho il·lustra amb una portada, amb una imatge a tres quarts de pàgina d'aquestes festes. Diario de Ibiza, han estat localitzats els cossos de dos menors i una dona migrants a Formentera. I la imatge de primera plana és per a l'exjugador de bàsquet i medalla d'or d'Eivissa, Paco Vázquez, que ha inaugurat el seu poliesportiu. Passam a veure què diu Periódico d'Eivissa. El boom migratori tensiona el sistema educatiu. Prop de 4.000 alumnes arriben en ple curs i la imatge de portada també és per a l'exjugador de bàsquet Paco Vázquez. Diu el seu poliesportiu ja és una realitat. Última hora, comparteix titular en el sentit de dir que prop de 4.000 alumnes arriben en ple curs amb aquest boom migratori. La imatge de primera plana és, pel que comptava fa uns instants, la localització dels cossos de dos militars del capità Bayo. I acabam el repàs a la premsa amb el Diari de Mallorca. Nou curs, 2.342 alumnes menys, 22 barracons més i menjador a tots als centres. I la imatge de primera plana és per a una dona que va donar llum a una pastisseria de Serenal. Així, arribam a les 8 del matí. Més informació en 45 minuts a la sintonia de Ràdio 5.

0: de profesores por sus condiciones laborales. Las movilizaciones, de hecho, a esta hora ya están en marcha con los cortes de algunas calles. Bueno, y para cerrar el día, Fernando, este día educativo, en una hora vamos a conocer los resultados del nuevo informe PISA, ese que evalúa los conocimientos de los alumnos españoles de 15 años y los del resto de países de la OCDE. Si hace 4 años, se hace cada 4 años, el último fue en 2022, ya nos dejó unos malos resultados, una caída fuerte en matemáticas, un descenso también, pero eso lo llevábamos arrastrando de otros PISA, de otros informes, en comprensión lectora. Entonces se achacó a la pandemia, porque fue en 2022 y la pandemia empezó en 2020. Ahora veremos si la comunidad educativa, si los alumnos han recuperado los conocimientos o siguen en caída libre, como se teme la comunidad educativa y como apunta a otros informes que ya se han publicado.
1: Bueno, gracias, Irene.
0: Hasta luego.
1: A las 9:30 ese informe PISA, sobre el que hay mucha expectación, aunque no salgamos muy bien parados habitualmente. Del exterior, el canciller Merz reconoce que todo ha cambiado en Alemania después del arrollador triunfo de la ultraderecha en el Land de Sajonia-Anhalt. Hay preocupación también entre el empresariado por si terminan peligrando las reformas económicas prometidas. Algunas de ellas figuran en los presupuestos federales que empiezan a debatirse hoy en el Bundestag. Juan Tato, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, el propio canciller Friedrich Merz admitía ayer que tendrá que haber consecuencias tras la victoria de la extrema derecha en el Estado Federado de Sajonia-Anhalt. El descalabro de su partido en las elecciones ha sacudido los cimientos de la CDU, aunque el canciller, que ganó las elecciones en 2025 y que tiene todavía 3 años de mandato, afirma no tener intención de dimitir. Merz ha descrito la derrota de Sajonia-Anhalt como la peor que la CDU ha sufrido en años, sino en décadas, alertando, además de que en apenas 2 semanas, el 20 de septiembre, se celebran también elecciones en los Estados Federados de Berlín y de Mecklenburgo, Pomerania Anterior, donde Alternativa para Alemania podría seguir consolidando su tendencia al alza. La AfD lidera las encuestas de opinión a nivel nacional por delante de la CDU de Merz y de los socialdemócratas, aunque su principal bastión se encuentra en los estados del este, como demuestran sus victorias en Sajonia-Anhalt este fin de semana y en Turingia hace 2 años. Es significativo también que la victoria de AfD no ha provocado una oleada de protestas masivas como en otras ocasiones, apenas unos pocos miles de personas en Berlín, en un país que aún carga con la culpa histórica de los crímenes del nazismo, crímenes que AfD minimiza o relativiza cuando no niega. Alternativa para Alemania está sabiendo capitalizar el enfado de muchos alemanes contra el establishment político por la bajada del nivel de vida, la inflación, la desindustrialización y también por la inmigración. Entre las políticas de la AfD se encuentra ese plan controvertido de reemigración, que generalmente se entiende como deportaciones masivas de inmigrantes, aunque el partido afirma que se refiere a la deportación de delincuentes y de personas que se encuentran ilegalmente en el país.
1: Gracias, Juan. Bueno, volvemos a la agenda del Consejo de Ministros. Real Decreto de Condiciones Laborales Transparentes, así se llama la iniciativa con la que trabajo, pretende que los trabajadores conozcan por adelantado y de forma detallada cada obligación y derecho del contrato que firman, especialmente todo lo que tiene que ver con su salario. Mercedes Ruiz, buenos días.
3: Buenos días. Sí, parece algo de lógica, ¿no?, que cuando un trabajador firma su contrato laboral conozca las condiciones de su puesto, pero no siempre es así. De hecho, según una encuesta del portal Infojobs, 1 de cada 3 trabajadores, por ejemplo, no conoce los criterios que fijan su salario. Y tampoco es raro encontrar frases que te pongan algo así como condiciones según convenio. Para dar claridad y transparencia, el gobierno aprueba hoy este Real Decreto con el que se busca que el trabajador sepa desde el primer momento las condiciones de su puesto, el salario, los complementos, la jornada o los posibles cambios de turno, por ejemplo. Todo claro y establecido sobre el papel desde el primer momento. Además, la norma introducirá un matiz a los periodos de prueba. Si se superan los 6 meses, la empresa deberá justificar por qué. El decreto es una transposición de una directiva europea. Debía haberse hecho hace ya 4 años y por eso, por ese retraso, la Comisión Europea reclama una multa de 29.000 euros por cada día de retraso, un total 40 millones de euros. El gobierno ya intentó sacarlo adelante hace 2 ejercicios como anteproyecto de ley, aunque finalmente se quedó en el limbo parlamentario. Por ello, algunos aspectos, como el endurecimiento del régimen sancionador, de momento se han quedado fuera.
1: Muy bien, gracias, Mercedes.
3: A ti.
1: La cultura en Radio Nacional. Beatriz Torío, buenos días.
4: Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Día importante para nosotros hoy en la Mostra de Venecia, porque se presenta en sección oficial, en la sección oficial Búnker, la película protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem. orden.
4: Sí, ya están allí, han llegado este lunes por la tarde. Hoy vamos a tener oportunidad de verles y escucharles en rueda de prensa a partir de las 2 para hablar de Bunker, que es esta nueva película del escritor y director francés Florian Zeller, responsable, por ejemplo, de títulos como The Other Woman o Florida. Penélope Cruz y Javier Bardem vuelven a trabajar juntos después de Jamón Jamón, Vicky Cristina Barcelona o Todos lo saben. En este thriller psicológico en el que interpretan a un matrimonio, él es un arquitecto responsable de diseñar un búnker para Mark Zuckerberg, que es un proyecto secreto que le plantea dudas morales y también problemas con su mujer. Ya hemos podido... ven algunas de las escenas de las películas. Luego nos va a contar nuestro enviado especial a Venecia, Jordi Barcia, nuestro corresponsal allí en Italia, cómo ha recibido esta cinta. Es una coproducción hispano-francesa rodada en Madrid y Londres y que se presenta a concurso en la sección oficial, como mencionabas. Muy pendientes de la alfombra roja, un poco antes de las 6 de la tarde y de su estreno a partir de las 7.
1: Bueno, además hoy especial El Ojo Crítico desde el Centro Cultural Infinito Delicias de Madrid.
4: Sí, para quien no lo conozca, es un Centro de Cultura Contemporánea y de Participación Ciudadana situada en el barrio de Delicias. Es un laboratorio de experimentación abierto a la comunidad que busca fundamentalmente la reflexión sobre la sostenibilidad y el compromiso social a través de una programación de diferentes disciplinas. Es un espacio compartido de creación artística, también que impulsa nuevas formas de producción cultural. Hoy vamos a emitir desde allí el programa, coincidiendo con el comienzo de la temporada, para conocer con sus responsables y también con algunos de los artistas que participan este año lo que han preparado para los próximos meses. Ya podemos adelantar que las propuestas son realmente interesantes a partir de las 4 en Radio 5. Y Fernando, estamos muy pendientes, por cierto, de un robo acabamos de conocer en el Museo Renoir de Cannes-sur-Mer en Francia. Según avanzan ya medios locales, ha sido de madrugada. Dos individuos han entrado en el museo, han intentado cortar la luz, se ha disparado la alarma, han salido con algunos cuadros, otros los han dejado por el camino. Así que bueno, no hay mucha más información hasta el momento. Está ya nuestro corresponsal Antonio Delgado recabando todos los datos. Se lo iremos contando y ampliando en cuanto tengamos más detalles.
1: A las 9 de la mañana lo vamos a contar. Gracias.
4: Hasta luego.
1: Bueno, ya teníamos ganas de que comience la Liga de Campeones de Fútbol. Debutan 3 de los 5 equipos que este año van a jugar la fase de la Liga. Daniel Ampuero, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. De los españoles, partidos hoy para Betis, Villarreal y Real Madrid. El Villarreal jugará en Alemania ante el Borussia Dortmund, el Betis jugará en Francia ante el Lille y el Real Madrid jugará en casa ante el Inter de Milán. Todas las 9 de la noche, también a esa hora se va a jugar un Oporto-Manchester City. Antes, a las 7 menos cuarto, abren ya... propiamente dicho la Champions, AEK de Atenas, LASK y Brujas Aston Villa. Para mañana el resto de partidos, incluidos los de Barça y Atlético de Madrid. El Barça va a recibir al Feyenoord y el Atlético de Madrid jugará en Inglaterra, en Anfield, ante el Liverpool. El Barça entrena hoy a las 11, rueda de prensa de Hansi Flick y va a hablar Lamine Yamal a partir de la 1 de la tarde. El Feyenoord también entrena a las 11, pero en Rotterdam, en su ciudad deportiva, y luego por la tarde a las 6, rueda de prensa. Ojo que este partido va a ser a las 7 menos cuarto, mañana te lo recuerdo, y luego dentro un rato también. El otro partido, el del Liverpool, pues los ingleses lo van a hacer todo por la mañana, primera hora de la tarde, rueda de prensa a las 2, entrenamiento 5 menos cuarto. El Atlético va a entrenar en Anfield a las 7 menos cuarto y a las 7 y media vendrá la rueda de prensa el Cholo Simeone y un jugador que todavía no sabemos quién es. También va a haber rueda de prensa, por ejemplo, de Luis Enrique. El PSG inicia la defensa del título ante el Slovan de Bratislava y mañana también se van a jugar el Stuttgart Viking, el Nápoles Arsenal y el Sporting de Portugal Galatasaray. En tenis, esta próxima madrugada juega Carlos Alcaraz ante Ben Shelton, número 9 del mundo y del torneo. Este partido ya es importante. Esta pasada madrugada acaba de eliminar Alexander Zverev al italiano Darderi en 3 sets. Es el último partido de la jornada que se ha jugado, que se ha terminado. Está ya completamente Zverev metido en su papel de favorito.
1: Le ha costado un poquito.
5: Los dos primeros partidos, pero luego los dos siguientes ante Tabilo y ante Darderi ha jugado bastante bien en 3 sets, ¿eh? O sea que cuidado con él. También hoy se juega el Tiafoe Mikkelsen, este va por el lado de Carlitos, o sea, si pasa semis Carlitos se va a enfrentar a uno de estos dos, mientras que por el otro lado del cuadro se enfrenta Khachanov y Blocks, el belga, y el que gane se enfrentará al ganador del Zverev, Boti van de Zandschulp, el jugador neerlandés. En el cuadro femenino, Coco Gauff acaba de ganar a Jovic, a su compatriota, se va a enfrentar a Andreeva, si gana se enfrentará a la ganadora del Sen Rybakina y esta próxima madrugada juegan Pegula y Navarro y la que gane contra la ganadora del Sabalenka Noskova.
1: Gracias, Ampuero. La información local en Radio 5.
6: Radio 5 Tot Noticias. Illes Balears. Radio Nacional de España.
7: Bon dia, falta un quart d'hora per les 9. El govern no descarta tancar l'any amb més de 20 milions de turistes. Li lleva importància, però, perquè diu que les seves estades són més curtes. És una de les notícies en aquest dimarts 8 de setembre. Amb Paco Laguna al control tècnic, us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Paula Bendito. La mesa del Congrés vota avui si l'accepta o no a tràmit.
8: La llei de cogestió aeroportuària que permetria a les Balears limitar els vols als aeroports de les illes, tot i això, quan el govern central ja l'ha vetada.
7: Cerquen una pastera desapareguda.
8: Segons l'ONG Alarm Phone, la barca amb 30 persones a bord va partir d'Algèria el passat divendres en direcció cap a les Balears i no ha arribat. Dos dels ocupants són nins.
7: I en els esports?
8: Tram decisiu per Enric Mas a la Vuelta, on defensa el lideratge. I en bàsquet, a Espanya, amb les mallorquines Elena Pueyo i Alba Torrents, s'ha classificat per als quarts de final del Mundial en vèncer la selecció del Japó per 59 a 79.
7: Coneguem la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
9: Bon dia. Avui a les Illes Balears les temperatures continuen altes i a la illa de Mallorca es podran arribar als 36 o 38 graus. Els termòmetres marcaran màximes de 30 graus a Mahó i a Formentera, 31 a Eivissa i 32 graus a Palma. Avui serà un dia càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat. És una informació d'AEMET.
7: I també atents a la situació del trànsit, Direcció General José Romero, bon dia.
10: Bon dia. En aquests moments trobem tràfic bastant fluid a la major part de carreteres de Mallorca. L'únic que poden trobar és tràfic lent de la incorporació de Sevilla Cintures des de carretera de Solla i també la incorporació de Sevilla Cintures des de carretera d'Inca. A la resta de carreteres trobareu tràfic fluid sense incidents i s'està per al moment. Molt bon dia.
7: Com dèiem a la portada, el govern destinarà gairebé 200 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible, 65 projectes. La major part de la quantia serà per millorar la gestió del cicle de l'aigua i projectes mediambientals. Laura Ruibal, bon dia.
11: Bon dia. També n'hi ha per a la preservació del patrimoni o la lluita contra l'oferta turística il·legal i l'intrusisme. Per altra banda, el conseller de Turisme allunya la possibilitat de pujar aquest impost abans que acabi la legislatura i pel que fa a l'arribada de turistes, el govern ja no descarta arribar als 20 milions enguany, però vincula a estar les més curtes. Jaume Bausà.
12: I pot ser que arribem a 20 milions de turistes, però també igualment de cert és que la gent molt visita en aquestes illes, tots ho sabem, més vegades per manco temps. Les pernoctacions baixen, per tant, això fa que les visites a l'aeroport, diria que les visites a l'aeroport augmenten.
7: I seguim parlant de més qüestions perquè Campos ha declarat l'aigua de la xarxa pública no apta pel consum humà i recomana no utilitzar-la ni per beure ni per cuinar.
8: L'Ajuntament del poble de Migjorn explica en un banc que per mort de la sequera la concentració de sodi de l'aigua dels pous es troba per damunt dels valors límit permesos per a l'aigua de consum humà, la qual cosa provoca que l'aigua tingui un gust lleugerament salat. És per això que recomanen no utilitzar-la per beure ni cuinar, si per tasques d'higiene personal o de la casa.
7: I una sequera que també passa factura a Sant Llorenç d'Escardassà, que ha entrat en situació d'alerta per sequera.
8: El poble depèn de l'abastiment d'aigua d'Artà, Manacor i Felanitx, tots tres en situació ja d'alerta per sequera. Per això el consistori ha fet una crida a l'ús responsable de l'aigua, evitant consums innecessaris i adoptant mesures d'estalvi. Durant aquests dies, l'equip tècnic municipal es reunirà per analitzar la situació i valorar les diferents mesures que s'han d'adoptar.
7: Entrem en crònica política. La mesa del Congrés vota avui si accepta a tràmit la llei de cogestió aeroportuària que permetria a les Balears limitar els vols als aeroports de les Illes. Tot això quan el govern central ja l'ha vetada. Xavi Ara, bon dia.
13: Bon dia. Margalida Proens diu que està a favor de la llei de cogestió aeroportuària per les Balears, però es responsabilitza els socialistes per haver presentat aquest veto, ja que si s'aprova, la mesa del Congrés paralitzaria la tramitació a la cambra baixa. Escoltam la presidenta.
14: Ni una sola manifestació de los que han salido en cadenas humanas, que dires a la fresca i detrás de pancartes. Ni una sola manifestació de quien debe aprovar o no este veto, que es la presidenta del Congreso de los Diputados.
13: El text aprovat pel Parlament el passat dia 28 d'abril demana capacitat per decidir sobre vols, freqüències i tarifes. La llei va rebre el suport de Més i el PP. Els socialistes es varen abstenir. El govern central justifica el veto com una possible reducció d'ingressos a ENA. Escoltam Lluïsa Pesteguia, portaveu de Més per Mallorca, i Marc Pons, portaveu del PSI.
15: manca de sensibilitat democràtica, perquè el que està pretenguent el govern espanyol és que ni tan sols se pugui debatre l'acceptació a tràmit d'aquesta llei de cogestió aeroportuària que ha estat aprovada per el Parlament de les Illes Balears.
16: Nosaltres ja vam avisar en el seu moment de les febleses i les debilitats que hi havia entorn d'aquest text jurídic.
13: Dels 9 diputats de la mesa del Congrés, Sumar, que en té 2, ha anunciat que votarà en contra del veto. El PP té 4 representants i 3 els socialistes, una d'elles la presidenta de la cambra, Francina Armengol.
7: També en el plànol polític, el PP demanarà la compareixença del delegat del govern al Parlament pels informes sobre el risc d'entrades de migrants a les Balears esmentat per Pedro Sánchez al Congrés.
9: La presidenta del partit i del govern ha anunciat una ofensiva dels representants de les Illes de les Corts Generals per exigir informació a Moncloa. Vots, de fet, critica el govern central perquè consideren que reparteix el problema per comunitats en comptes de posar-hi solució. Manuela Cañadas és la portaveu de Vots.
17: Porque este año ya llevamos más de 5.000 ilegales que han invadido las costas de nuestras islas. Más que el mismo periodo del año anterior y estamos batiendo récords continuamente.
7: A saber que segueixen arribant pasteres a les Balears. 3 a les darreres hores en 50 persones en total. Enrique Mas, bon dia.
18: Bon dia. Sobre les 3 i mitja de la matinada ha estat localitzada amb 24 persones a les costes de Cabrera i varen arribar d'altres dues, una amb 14 persones a Formentera i una altra amb 12 a la colònia de Sant Jordi. Al marge d'això, Alan Forn alerta de la desaparició de 30 persones que van partir d'Argèlia el passat divendres 4 de setembre en direcció a les Balears i no han arribat. Expliquen els seus familiars que el motor se'ls va espenyar dissabte, 2 nits i viatjaven a dins. Les autoritats asseguren l'organització i estan alertades d'aquesta situació.
7: En successos, dues persones han resultat ferides, una d'elles greu en haver-se calat foc un cotxe accidentat a Sant Joan.
18: Un dels passatgers, un home, presentava cremadures greus i ha estat traslladat finalment a l'Hospital Vall d'Hebron. El segon passatger, una dona, ha patit cremades lleus. El foc es va estendre pels voltants i va cremar uns 1.000 metres quadrats de zona de sembrat. Els bombers de Mallorca han sufocat les flames.
7: I en el plànol judicial, 5 joves han estat condemnats a 4 anys de presó cadascun per agressió sexual a 2 menors d'edat a Calarratjada i un 5è a 2 anys.
18: Cap d'ells, però, entrarà a la presó. Després d'arribar a un acord amb les víctimes, els condemnats les han indemnitzades amb 70.000 euros i s'han fet càrrec del cost dels advocats.
7: 8:52, falten només 2 dies perquè el curs escolar comenci als centres educatius de les Balears. Aquest dijous gairebé 159.000 alumnes i 19.000 professors tornen a assegurar-se a les seves classes.
11: Algunes encara amb places docents vacants, en són 27, cap d'elles a Formentera i la majoria de l'especialitat de català. Un sistema educatiu condicionat, segons la Conselleria d'Educació, per l'elevat percentatge d'alumnes estrangers. 1 de cada 5, la xifra més elevada d'Espanya. Entre les novetats del curs, el nou batxillerat d'excel·lència, més centres amb estudis musicals integrats i que tots els col·legis públics comptaran amb servei de menjador escolar. Pel que fa a les infraestructures, aquest curs hi haurà 187 aules modulars, són 22 més que l'any passat. Antoni Vera és conseller d'Educació.
19: Que són sobretot les aules modulars dels centres que estan en obres, Sant Carles de Peralta, Mestre Guillem Calmés de Sant Llorenç, els menjadors escolars que s'han hagut de posar, etc.
11: De les places docents que encara hi ha sense cobrir, hi ha especialitats com grec, economia o alemany, però destaca especialment el que més de la meitat d'elles siguin de català. Només a Eivissa són 15.
19: Surten per tràmit urgent perquè puguin anar en els nou graduats, que hi puguin accedir directament, i si no hi poden accedir, aquestes places s'hauran de reconvertir en àmbit, que ja ho saben els centres, i se cobriran en el procés ordinari pròxim.
11: I pel que fa a les ràtios, la conselleria treu pit. De mitjana, 17 alumnes per aula infantil, 20 a primària, 23 a l'ESO i 27 a batxillerat. Tot i així, hi ha 25 grups on se superen les ràtios legals permeses, tot i que la conselleria diu que se'ls ha dotat de recursos extraordinaris.
7: I canviant de tema, localitzen les restes de 2 víctimes de la Guerra Civil en el cementiri de Son Servera. Sospita que eren homes d'entre 40 i 50 anys, se'n diuen un cert rang militar, que formaven part de l'expedició del capità Bayo.
18: Es dona per fet que són víctimes de la Guerra Civil pels objectes que acompanyaven a les seves restes òssies, munició d'arma llarga ja disparada un projectil, 2 insígnies del cos militar de sanitat i altres restes de vestimenta militar. El tècnic és Cesc Busquets.
20: Portaven jaquetes militars, o sigui que tenien un cert rang no? I sobretot aquest que tenia les dues insígnies de sanitari, no? I l'altre que hem trobat també és molt interessant perquè, per exemple, a la butxaca lateral dels pantalons hi hem trobat un chisquero, que és un encenedor reglamentari de l'exèrcit espanyol.
18: En el marc del cinquè pla de fosses del govern, els experts continuaran ara amb les labors d'excavació i exhumació de les restes localitzades per, quan sigui possible, la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil, així com facilitar la seva devolució a les famílies i garantir-los una sepultura digna.
7: I quan queden poc més de 4 minuts per les 9, repassam ara l'actualitat esportiva.
9: Tram decisiu per Enric Mas a la Vuelta, on defensa el lideratge. Després de la jornada de descans d'ahir, els ciclistes tornen avui a la competició amb una etapa de 181 quilòmetres entre Cortegana i la ràpida Palos de la Frontera, íntegrament a la província de Huelva. Queden 6 dies de cursa i una crono dijous que el ciclista d'Artà afronta sense por.
21: No tenemos que temer a la crono porque, bueno, son 21 días de carrera y la crono es un día.
9: El rival més perillós per a la crono és Primoz Roglic, que va tercer a 2 minuts 10 segons sobre Enric Mas, a prop del segon Félix Gall, que està a 2 minuts 6 segons del mallorquí. Diumenge acaba la competició i en aquests 6 dies el ciclista d'Artà lluitarà per guanyar per primera vegada la Vuelta.
7: En bàsquet, Paula, bones notícies perquè Espanya amb les mallorquines Helena Puyo i Alba Torrents s'ha classificat per als quarts de final del Mundial en vèncer a Japó 59-79.
9: Passen com a primeres del seu grup, ja que Alemanya va guanyar el seu partit contra Mali. La capitana, Alba Torrents, no va disputar cap minut i Helena Puello va sortir-ne 10 i va anotar 4 punts. I en futbol, el Mallorca torna avui a la feina per preparar el partit de diumenge contra el Sabadell a Somos. Un Sabadell, per cert, que va guanyar ahir el Còrdoba per 3-2 i es posa tercer a la classificació. Treu el Mallorca de la zona de play-off i els vermells cauen, per tant, a la setena posició al tancament d'aquesta quarta jornada.
7: I avui a la cultura parlam de la nit de l'art.
13: L'Ajuntament presenta avui de matí aquesta ja instaurada cita a Ciutat, que enguany celebra el seu 30 aniversari. Tindrà lloc dissabte de la setmana que ve entre les 6 de l'hora baixa i les 11 del vespre. El programa proposa un ample ventall de projectes expositius, esdeveniments culturals, visites i trobades amb les obres dels artistes de les principals institucions, tant públiques com privades, de les illes. Els detalls es donaran a conèixer avui de matí, però entre les novetats destacades d'enguany destaca una renovació de la imatge i la marca corporatives. I d'entre les cites culturals per avui a les 7:30 del capvespre tindrà lloc un concert a càrrec d'Espaudet a la Bassa Roja de Porreres. S'emmarca dins el Festival de Música de Deià. Avui, dia de Gràcia, festa gran a Mó. Ahir vespre es va fer el primer jaleo, tot i que va ser més curt per la calor. En lloc de fer 3 voltes, com estava previst, se'n van fer 2, però res va impedir una bona celebració. Abans, l'hora baixa, el primer toc va donar inici al replec de la Colcada, presidida pel caixer balda Héctor Pons i formada per 109 cavalls. Avui, els esdeveniments continuen. Ja han sonat el Fabiol a les 7:30. S'han començat un nou replec i a les 11 hi haurà missa de caixers i a la 1 serà el jaleo a la plaça de la Constitució.

0: celebrar esta tarde la vista porque mañana se va de vacaciones hasta el próximo 18 de septiembre, 9 días antes de su jubilación. La Comunidad de Madrid ha obtenido el mejor resultado de España en el informe PISA que evalúa el nivel del alumnado de 90 países. Aunque nuestro país suspende, los estudiantes madrileños superan la media de las naciones de la OCDE y de la Unión Europea. Tras Madrid se sitúan Castilla y León y Asturias. Eva Ledo es la responsable de educación del Principado.
1: Hay 2 personas detenidas, la droga viajaba escondida al fondo del remolque de un camión y oculta en la parte baja de los palés.
0: No es esta
1: un contenedor
0: la
1: sospechoso,
0: información, las declaraciones de la consejera de Educación del Principado que esperábamos escuchar. Lo que sí vamos a prestar atención es a una operación contra el narcotráfico desarrollada por la Guardia Civil y por la Agencia Tributaria en Sevilla. Allí han decomisado 1 tonelada de cocaína oculta en un cargamento de cocos que llevaba un camión. Desde la capital andaluza nos informa ya Ángela Ruiz.
1: Hay 2 personas detenidas, la droga viajaba escondida al fondo del remolque de un camión y oculta en la parte baja de los palés. Tras seguir un contenedor sospechoso, los investigadores esperaron al momento de la entrega para intervenir la mercancía. Además de la cocaína, se ha intervenido dinero en efectivo y dispositivos electrónicos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
0: Algo más, en robo en el Museo Renoir en Francia, muy cerca de Niza. Los ladrones, 2, según las cámaras de seguridad, habían entrado antes de las 6 de la mañana y se han llevado 4 obras, aunque la policía detectó su movimiento y en su huida dejaron una de ellas por el camino. Los 3 cuadros están valorados en 9 millones de euros. Se reabre el debate sobre la seguridad en los museos en Francia después de lo ocurrido hace casi un año en el solado robo en el Louvre, el museo más visitado del mundo en el corazón de París, durante el cual se sustrajeron 8 joyas de la corona francesa. 11:04 de la mañana, 10:04 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
2: Bon dia, i aquí a les Illes Balears els alumnes de 15 anys es situen per sota de la mitjana estatal en lectura, matemàtiques i ciències. És una de les principals conclusions de l'informe PISA elaborat per l'OCDE. Les Illes es situen d'aquesta manera entre les regions amb pitjors resultats i també per sota de la Unió Europea. A més, som la comunitat amb el menor índex de sentit de pertinença al centre educatiu. Un sentiment, però, que supera la mitjana europea i de l'OCDE. Pròximament ampliarem tota aquesta informació. I també vos han de contar que la mesa del Congrés vota avui si accepta a tràmit la llei de cogestió aeroportuària que permetria que a les Balears limitar els vols als aeroports de les Illes. Tot això quan el govern central ja l'ha vetada. El text aprovat pel Parlament el passat dia 28 d'abril demana capacitat per decidir sobre vols, freqüències i tarifes. La llei va rebre el suport de Més i el PP. Els socialistes es varen abstenir i el govern central justifica aquest veto com una possible reducció d'ingressos a ENA. Escoltam en Lluís Apestegui, portaveu de Més per Mallorca.
3: Manca de sensibilitat democràtica, perquè el que està pretenguent el govern espanyol és que ni tan sols se pugui debatre l'acceptació a tràmit d'aquesta llei de cogestió aeroportuària que ha estat aprovada per el Parlament de les Illes Balears.
2: I també vos han de contar que Espai Salut, el portal i l'aplicació d'accés digital a tota la informació i les gestions sanitàries es renova. Pròximament incorporarà novetats importants com la possibilitat d'accedir-hi com autoritzat en representació d'un altre pacient, tals com persones dependents i menors d'edat, entre d'altres, o la possibilitat de demanar cita per a les revisions pediàtriques de seguiment. Tenint en compte que amb aquesta modificació els usuaris poden triar amb quin professional volen parlar, a mitjà termini està previst que s'ampliï progressivament aquesta oferta amb la incorporació de l'odontòleg i el farmacèutic d'atenció primària i també vos han de contar que finalment Espai Salut aposta per renovar-se digitalment amb la possibilitat de descarregar els informes i la targeta sanitària al telèfon mòbil. Així, amb aquesta informació hem arribat a les 11:06 del dematí. Més notícies de les Balears actualitzades o puntuals ja serà el butlletí de les 12. Fins després.
4: Tráfico en Radio 5. Buenos días, actualizamos la información de tráfico y en estos momentos pendientes de dificultades en la circulación en la entrada a Madrid por la A6 a su paso por Majadahonda, en Burgos en la A1, en la Puebla de Arganzó en sentido Vitoria-Gasteiz, se complica en Lleida el acceso por la A2 en Golmés, en Barcelona la AP7 en Martorell sentido Tarragona y en Jaén tráfico lento en la A4 en la Carolina Central.

0: Minut.
1: I en els esports comença la setmana decisiva a la Vuelta.
2: Amb Enric Mas defensant el lideratge a la 16a etapa. En bàsquet, Espanya, amb les mallorquines d'Elena Puello i Alba Torrens, s'ha classificat per al quarts de final del Mundial. Miguel Méndez és el seleccionador nacional.
3: Tenemos que recomponer un poco todo. Somos un equipo que tiene dentro de nuestro baloncesto muy sencillo, pero con muchos básicos, y los detalles son muy importantes para nosotros. Estar en el spacing correcto, estar en el timing correcto, y nos enfocaremos en lo nuestro, trabajaremos para seguir mejorando.
1: I ara fem una viada al temps. En les pròximes hores continuarà fent calor. Connectam amb l'Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García. Bon dia.
4: Bon dia. Avui a les Illes Balears, temps càlid i estable. Predomina el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pugen lleugerament les temperatures, especialment a la illa de Mallorca. Màximes de 32 graus a Palma, 30 a Eivissa i 30 graus a Maó i a Formentera. Demà dimecres, canvi de temps important. Cel cobert amb ruixats i tempestes que podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades superant els 90 km per hora. Perill important per precipitacions que podran acumular 40 litres per metre quadrat durant una hora. També tenim mala mar amb fortes onades de 4 metres d'alçada i perill per rissagues de la illa de Menorca. Baixaran les temperatures amb màximes de 32 graus a Palma i a Eivissa, 30 a Formentera i 29 graus a Maó. És una informació d'AEMET.
1: De seguida desenvoluparem totes aquestes notícies a partir de les 2:10. Ara vos deixam en Punt de Fuga.
5: Punt de Fuga. Les illes des d'una altra perspectiva.
6: Què tal? Molt bon dia. 1:35. Començam una nova edició de Punt de Fuga, el magazín de Ràdio Televisió Espanyola de Illes Balears. Avui és dimarts, 8 de setembre ja, molt a prop de la tornada a les classes, un dels moments més esperats per a mares i pares, no sé si tant pels alumnes, pels més petits, però en qualsevol cas, sobre educació, parlarem avui molt en el nostre programa, les portes, per cert, d'un canvi de temps. Seguim encara amb unes temperatures molt altes, però sembla que demà això canviarà perquè totes les illes estaran en alerta taronja per pluges i tempestes i amb una baixada més, en principi, considerable dels termòmetres. Tot això serà demà. Ara començam el programa d'avui. I com dèiem, avui molt de protagonisme a l'educació perquè hem conegut les dades de l'informe PISA sobre competències dels alumnes en ciències, lectura i matemàtiques. Si la cosa no va massa bé a les Balears perquè obtenen les seves pitjors notes en aquest informe que avalua els coneixements en matemàtiques, lectura i ciència entre els nins de 15 anys. Les illes se situen en totes les competències per sota de la mitjana espanyola i dels països de l'OCDE, una baixada que és generalitzada, a més, en tots els països del món i a totes les comunitats autònomes d'Espanya. A les illes el retrocés és, sobretot, important en lectura i matemàtiques. Ciències és l'assignatura en la nota més alta, però també experimenta pitjors puntuacions que a l'anterior informe, el de 2022. De tot això en parlarem bastament a partir de les 2:10, al radiodiari migdia, i avui, com dèiem, a 2 dies per començar l'inici de curs, també hem de parlar de matèria educativa perquè aquest dematí s'han concentrat a les portes de la Conselleria d'Educació els auxiliars tècnics educatius. Ho han fet per reclamar millores laborals i, evidentment, educatives, una convocatòria que ha comptat amb el suport dels sindicats CESIF, Comissions Obreres, STUGT, AMPE i USO. Volem parlar d'aquesta qüestió i saludam en aquesta hora en Puri Santa Creu, que és representant del Comitè d'Empresa dels auxiliars tècnics administratius de l'STEI. Senyora Santa Creu, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia a tots.
6: En primer lloc, volíem dir si mos pot posar un poquet en coneixement a l'audiència, que tal volta no sap ben bé en què consisteix exactament la tasca, la feina d'un auxiliar tècnic educatiu. Vostès fan feina amb un col·lectiu específic, que és el d'alumnes amb necessitats especials, no és així?
7: Així és. Nosaltres fem feina directa amb alumnat de necessitats educatives especials, des de casos més lleus o més greus, greument afectats, com poden ser síndromes de Down, TEAs, paràlisi cerebral. Clar, cada vegada aquest perfil d'alumnat que venen a centres ordinaris tenen dret a una escolarització ordinària, venen alumnes més afectats i nosaltres ens dedicam a l'atenció i cura d'aquest alumnat.
6: Dit això, senyora Santacreu, quina és la situació ara mateix a les Balears de

0: Els auxiliars tècnics administratius, res, a 2 dies perquè comencin les classes.
1: Vale, mira, som auxiliars tècnics educatius.
0: Educatius, perdó, que he dit administratius. No. Se m'ha anat escapar, perdó.
1: Sí, és normal, no t'ho preocupis. Era més que res fer aclariment. Mira, dir-vos que aquesta mobilització neix per part de les pròpies treballadores que se van reunir amb l'assemblea i són elles que davant la manca de resposta de la conselleria les que han decidit fer aquestes mobilitzacions. I de part dels sindicats que has anomenat, que integram el Comitè d'Educació donant tot el suport en aquesta iniciativa i a totes i cada una de les reivindicacions. Quines són aquestes reivindicacions? En general, són reivindicacions de caràcter laboral, però també que repercuteix directament a l'atenció de l'alumnat. Són reivindicacions concretes, que el que volem és dignificar les condicions laborals com la qualitat de l'atenció que rep l'alumne. Serien contractes normalitzats de 12 mesos, moltes de nosaltres són fixes discontínues i, a més, ara s'han inventat una figura de contractes de circumstàncies que són 9 mesos, és a dir, no acaben ni de completar el curs. Demanem una reclassificació professional, que vengui relacionada o que dugui un reconeixement de les funcions reals que desenvolupa l'AT. Nosaltres ara mateix basta tenir CESO per entrar a fer feina a AT, nosaltres reclamant aquesta reclassificació a nivell tècnic superior o batxiller. Una inscripció a centre educatiu que donaria estabilitat en els professionals i també en els equips de feina, com puguen ser equips directius, equip de suport i alumnat.
0: I això no va dir, no només per part dels equips professionals, sinó també els mateixos alumnes, no? Que així tindrien, per dir-ho de qualque manera, sempre a una mateixa persona ocupant-se d'ells.
1: Clar, són alumnes que segons la seva circumstància i condició, de vegades els acosta fer-se amb una persona. I tot aquest treball el tiram en els fens quan canviem la persona i també la coordinació amb els equips d'orientació dels centres, en què doncs, tu ja coneixes aquell centre, coneixes aquells professionals que ven, coneixes aquell alumne i tot aquest aprenentatge que hem fet en el canvi de centre o canvi d'alumnat
0: Un poc en risc. Una de les coses també, senyora Santa, crec que demanau és un plus de perillositat. En què consistes exactament?
1: Mira, això és una reivindicació que tenim perquè, degut a les condicions d'aquest tipus d'alumnat, que ells no poden evitar, evidentment cap AT anirà a denunciar un infant per una agressió, això és impensable perquè aquests alots a vegades tenen moviments involuntaris que fan que tinguin una agressió, poden ser desamossegades, han tingut rotura d'un nas. És a dir, diversos tipus d'agressió, perquè, clar, com que ells de vegades no se poden expressar verbalment, han d'expressar aquest malestar o aquesta cosa que els incomoda d'una altra manera, que pot ser una manota, d'un cop, una mossegada. Aleshores, s'estan demanant aquest plus de perillositat, que realment seria una ampliació d'un complement que tenim, que és el complement específic.
0: Totes aquestes reivindicacions que feis, més o manco en termes econòmics de la butxaca, que al final també és una de les coses que sempre miram, en quant es traduirien més o manco en es més?
1: En es més, doncs potser un 300, 400 euros només.
0: És a dir, que és una reivindicació que més o manco és perescuda la que hi ha també dins altres col·lectius. En aquest sentit, senyora Santa Creu, no sé si heu demanat, m'imagino que sí, o una reunió amb el govern, o sigui, hi ha possibilitats que a curt termini podeu mantenir aquesta reunió per intentar desbloquejar la situació o almenys conèixer un poc quina és la resposta o l'actitud del govern.
1: Sí, mira, a final de curs van tenir el comitè d'empresa una reunió amb el senyor Vera, va venir amb molt bones paraules, reconeguent sí que fem una tasca important, perquè és així, una tasca que se considera imprescindible dins els centres, molt bones paraules, però ens van plaçar, que bé que en octubre en parlarien, quan ja venien d'una altra reunió, en responsables tant d'educació com de funció pública, que són les dues conselleries que depenen aquest col·lectiu. Dia 1 de juliol del 2025 ens varen reunir I mos varen dir que totes aquestes millores se farien, mos varen fer una foto davant consolat de mà i de tot això no s'ha sabut res més. Per tant, estem com un poc cansats de que mos diguin que sí, que vale, però que llavors no facin cap passa en res, ni tan sols en qüestions que econòmicament els hi costaria molt poc o res.
0: Clar.
1: Com és el cas de l'inscripció centre.
0: No, li anava a demanar si aquesta situació continua en el temps. No sé si vos plantegeu des del col·lectiu fer algun tipus de mobilitzacions a la millor una mica més contundents o almenys estendre-les en el temps.
1: Sí, segur que sí. Hi ha un grup ara, com he comentat, d'ATES, que s'ha posat un pot al capdavant de l'organització d'aquestes mobilitzacions. Sempre estan coordinats i en su suport de tota la part social. I si idea és no durar fins a aconseguir que el conseller se segui. El que volem és que s'obri una taula de negociació amb un calendari concret i amb uns objectius clars. És a dir, ja el que no volem ja són paraules per quedar bé. La fase de quedar bé ja ha caducat. Ara volem fets concrets
0: i
1: un compromís real.
0: Anem a veure si tot això es pot traduir, tenir la millor solució per tots i al cap i a la fi. Puri Santa Creu, representant del comitè d'empresa d'Estei dins el sector d'auxiliars tècnics educatius, moltes gràcies per haver atès en directe a la telefonada de Ràdio Nacional. Bon dia.
1: Moltes gràcies per donar visibilitat. Gràcies a vosaltres.
2: Punt de fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
0: 1:45, no deixant de banda l'aspecte educatiu, però també volem parlar de l'aspecte econòmic, perquè la tornada a l'escola, com dèiem, ja és aquí. Dijous, més de 159.000 alumnes de les Balears replenen les classes, i això implica, evidentment, tota una preparació econòmica que afecta de ple a les butxaques dels pares i mares i, en definitiva, dels consumidors. A punt de fuga també, parlant precisament dels drets dels consumidors, si ens escolta el portaveu de l'Associació de Consumidors i Usuaris de les Balears, el portaveu de Consubal, Alfonso Rodríguez. Bon dia.
3: Què tal? Buenos días.
0: Bé, arriba en 2 dies pràcticament el moment més esperat per molt de pares, la tornada al col·le, la tornada a les rutines per pares, per nins, i sempre, malauradament, en aquestes dates, Alfonso, parlam un poc del que és el cost que enguany, el cost de la tornada de la tornada a l'escola, torna a pujar. Això no hi ha manera d'aturar-ho.
3: Pues desgraciadamente no, efectivamente llega un momento esperado porque muchos padres tienen muchas ganas de que los hijos vuelvan al cole, pero también temido por el gasto. Prácticamente se está convirtiendo en el mes en el que las familias tienen, sobre todo con más de un niño en edad escolar, tienen gastos. La verdad que este año, respecto al año pasado, estamos por encima de un 15% en cuanto al incremento de coste y, como siempre y es habitual, pues muy por encima de la media nacional.
0: Un 15%, Alfonso, és molt d'increment. Què és el que ha passat enguany perquè se disparin així els preus?
3: Sobre todo los libros de texto y algún determinado material. Y luego hay un problema, se está dando un problema que tendría que tener una solución muy fácil, pero que no se da, y es que hay muchísimos colegios de educación, de colegios públicos, que están determinando incluso la marca del material que tienen que tener los niños, lo que indudablemente, pues la diferencia de precio entre una marca blanca y una marca de fabricante, pues suele ser bastante alta, y esto pues está influyendo mucho. Estamos teniendo muchísimas quejas sobre este tema y hemos pedido a la Consejería de Educación a ver si pueden hacer algo, porque bueno, entendemos que no es normal.
0: Perquè, Alfonso, de quin tipus de producte estan parlant? Que els col·legis públics, s'entenc, obliguin a les famílies a comprar una determinada marca?
3: Pues menos la mochila, el resto prácticamente todo. Bolígrafos, lápices, cuadernos. Incluso hay colegios que han determinado de qué color tienen que ser las tapas de los cuadernos, ¿no? Lápices, bolígrafos, cuadernos, absolutamente todo el material, incluso el pegamento. Hay colegios que están determinando de qué marca tiene que ser. Claro, estamos hablando pues de productos que en marcas blancas podemos encontrar muchísimos más económicos.
0: Clar, això comentaves abans, Alfonso, té una fàcil solució. Quina seria?
3: Pues que cada cual compre el material que se pueda permitir. Comprando el material que el colegio te exija, el curso te exija, pero que cada uno puede elegir la marca en función de sus posibilidades económicas. Pero una familia que tenga dos hijos en edad escolar y que tenga que comprar una determinada marca de lápices, que 6 lápices le van a costar 3 euros, mientras que si compra una marca blanca le van a costar 1 euro, pues indudablemente estamos hablando de dinero.
0: Clar, i això, Alfonso, se planteja una altra pregunta, que la meva és una mica ridícula, però si hi ha una família o que no se pot permetre o que no vol obeir segons quines indicacions, que a priori no pareix que tingui cap tipus de sentit, el col·legi podria prendre algun tipus de mesures, o millor dit, si el col·legi prengués un tipus de mesures, com es podria defensar, que podria fer aquesta família?
3: Bueno, indudablemente aquellas familias que no puedan hacerlo, pues no lo van a hacer. Desgraciadamente estamos viviendo una situación en la que la solicitud de crédito rápido, créditos al consumo, en estas fechas se están incrementando de una forma bastante importante. Hay que tener en cuenta que son créditos con un tipo de interés usurero, estamos hablando de un 27 o un 30%, y sobre todo estamos viendo cómo hay familias que en este mes tienen que dejar de pagar otro tipo de servicios, como la luz o incluso el alquiler, con el fin de hacer frente al coste de la vuelta al colegio. Consecuentemente, si hay familias que no pueden, ¿qué puede hacer el colegio? Pues la verdad es que no sabemos. Nosotros hemos hablado con más de un colegio de los que imponían esta condición, y bueno, la respuesta es que se hace para que todos los niños y todas las niñas sean iguales, tengan el mismo material. Pero bueno, esto entendemos que es una cosa un poquito ridícula.
0: I una altra pregunta, Alfonso, ja no sé si ens pots ajudar. Hi ha alguns centres, algunes escoletes també, que plantegen la possibilitat, evidentment, de fer activitats extraescolars per als nens. Aquestes activitats tenen un cost, però una cosa que crida l'atenció és que també demanen el pagament d'una matrícula també per dur a terme aquestes activitats al marge del cost mensual. Això és normal? Això se pot fer? D'un nen que ja està matriculat en un centre?
3: Bueno, esto está pasando mucho, sobre todo en colegios concertados, en colegios privados. Pero y no solamente lo que tú comentabas de la matrícula, sino que además las más importantes, las que más suelen coger los niños, como puede ser inglés o algún tipo de actividad así, lo que hacen es que la ponen a primera hora de la tarde para además obligarte a que te quedes en el comedor, con lo que se incrementa todavía mucho más el coste. Indudablemente no se debería de poder hacer, pero la consellería lo está permitiendo. Lo está permitiendo porque, como básicamente son todos colegios concertados o privados, pues no pueden hacer mucho.
0: Idò, Alfonso Rodríguez, portavoz de Consual, moltes gràcies per haver comentat aquesta tornada al col·le. Anem a veure si entre tots se pot ajudar a pal·liar aquest increment econòmic. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: A punt de fuga, Guaitam a les xarxes.
0: 1:52 minuts, tornem a la secció de xarxes. Dedicarem cada dimarts a fer un repàs del que ha estat més destacat del món digital en aquests darrers minuts de punt de fuga. Paula Bendita, bon dia.
4: Bon dia.
0: Pensaves avui que no t'anava a saludar.
4: No, gràcies, Xisco, per saludar-me.
0: Una persona educada, com sempre.
4: Avui parlem de la polèmica de les galeres de Palma.
5: I a jo, que no m'haig saludat, Xisco,
0: perquè
5: bon
0: encara
5: dia.
0: No havies intervingut, Aina Escandell, bon dia.
5: També de la futbolista Patri Guijarro.
6: Corre, corre, caballito. Que quiero quedar primera.
5: Hem de començar parlant d'una qüestió que s'ha fet molt viral aquests dies, els enfrontaments entre turistes i els conductors de galeres a Palma.
4: N'hi ha hagut un en les darreres hores.
7: No vas a saber.
8: No, no puedes tocarme,
7: Ni tú a mí, ni tú a mí, me estás tocando.
9: ¿Qué pasa?
10: Yo
4: És un vídeo enregistrat i publicat a les xarxes per uns activistes que demanen aturar ja amb el maltractament animal que asseguren suposen les galeres arrossegades per cavalls.
5: En el vídeo, en el que se sent, el que se sent és el conductor que primer es troba pujat a uns d'aquests vehicles sense passatgers i quan veu que l'estan gravant comença a discutir. Diu, a què venís? A buscar més problemes? Llamo a mis amigos? Després baixa i augmenta la tensió i es produeix l'enfrontament que acabam de sentir.
0: És la segona vegada, de fet, que es produeix un enfrontament d'aquest tipus, no? Ja vaig veure un vídeo, si no vaig errat, d'un conductor que llançava aigua a una turista, una jove alemanya.
4: Exactament, amb dos vídeos estan protagonitzats per el mateix conductor. Escoltam l'incident que es va produir fa dues setmanes amb aquesta turista que deies Xisco.
7: Why? Why?
4: En aquesta ocasió, segons va publicar la jove al seu compte d'Instagram, l'home li llença aigua després que ella demanés si podia donar aigua al cavall. Ell no li va deixar i s'acaba enfadant molt i llençant-li aigua des d'una botella.
5: Després d'aquest incident, l'Ajuntament de Palma va obrir un expedient al conductor.
4: A més, tot això ha reactivat les protestes per demanar el fi de les galeres de cavall i la immediata substitució per vehicles elèctrics.
5: Hi va haver dissabte una protesta diumenge, davant cort d'animalistes. L'Ajuntament de Palma va arribar a un acord amb els conductors per substituir aquests cotxes de tracció animal per d'altres d'elèctrics.
8: Parla'm tal com ets. Parla'm com et sents.
4: La següent qüestió que hem de comentar, Xisco, està relacionada amb el Barça, que sabem que t'encanta parlar d'això.
0: La meva passió.
4: No està relacionat amb la part esportiva, en aquest cas.
5: Ho hem dit abans, té a veure amb la jugadora mallorquina Patri Guijarro. És aquesta temporada la nova capitana de les Blaugrànies i en una entrevista amb Catalunya Ràdio li varen demanar que com duia el català.
9: Tens el cap llançar-te amb el català, ara que ets capitana?
10: Quise empezar el catalán porque es evidentemente yo también vengo de países catalanes, es la importancia del catalán, es la importancia de sobre todo para los culés, para el aficionado. Sí que es verdad que me cuesta mucho expresarme en catalán, en mi casa siempre se ha hablado castellano.
5: Diu que fa molt que no ho utilitza i que s'expressa millor en castellà.
10: Llevo muchos años desde clase que no hablo catalán y sí que expresarme me cuesta muchísimo. Sí lo he pensado, al menos el hecho de pues tener el guiño con esa frase en catalán porque sé y yo también le doy la importancia que creo que se le tiene que dar a la lengua.
4: El que no entén molta gent és que, tal i com ella mateixa explica, va néixer i viure fins a la seva adolescència a Mallorca, va estudiar, per tant, aquí, després del batxiller i la universitat el va fer a Barcelona.
5: Molts han compartit el vídeo dient que és un clar exemple de la no immersió lingüística a Mallorca.
4: També d'altres dient que demostra un profund fracàs del sistema educatiu mallorquí. Al final passa que molta gent acaba batxiller sense parlar mai en català fora de l'entorn escolar.
11: Això és un desgavell.
12: No anem ni en rodes.
13: Mare meva.
0: I aquesta temporada estarem en una nova minisecció. Hem de dir que, evidentment, això que acabem d'escoltar és idea de Aina Escandell. Aina, endavant.
5: Heu sentit, els meus fillols són graciosíssims dient que això és un desgavell. I és que hi ha coses que si les veus des de fora penses això és un desgavell, això no pot ser real. Però sí, estimats oients, és real. I el pitjor de tot això és que moltes vegades ho feim nosaltres mateixos. Avui ens estrenem Això és un desgavell, una minisecció de ràdio on posarem damunt la taula aquelles petites coses del dia dia que si totes les feim bé, el món aniria bastant millor. No venim a donar lliçons a ningú. Ah, que no, Xisco, no venim a donar lliçons.
0: Jo segur que no, tu
5: però escolta'm,
0: no ho sé.
5: Escolta'm bé, aquí tots tenim qualque papereta per cremar. Això també hem de ser conscients.
0: Crec que ja sé per on vas, crec que ja sé per on vas.
5: Venim a riure'ns un pot de nosaltres mateixos, a fer pedagogia social i si pots aconseguir que qualcú quan acabi d'escoltar això pensi, doncs mira, això que faig jo potser no està tan bé. Perquè al cap i a la fi no fa falta canviar el món. A vegades basta de Amp, no deixar escarret de la compra enmig del pàrquing d'on has anat a comprar. Intentaré, companys, no exaltar-me, però és que no ho entenc, aquesta gent que agafa escarret per anar a comprar.
0: Ho estem notant ja, que no te vols exaltar.
5: Paga, surt amb escarret per descarregar el cotxe i en lloc de col·locar-lo al seu lloc, el deixa on vol. Xisco, Paula, vosaltres què feis? Ho deixeu on toca o no?
0: Jo no vaig a comprar i no tinc aquest problema.
4: Jo no tinc carnet de conduir, no mai he aparcat un cotxe.
0: Vaig,
4: i sempre m'han dit, per favor, dues carrito on toca.
5: Però és igual, si no tens carnet de cotxe, no? Quan has acabat de fer la compra, tu el col·loques allà,
4: clar,
5: on l'has agafat, no?
4: Clar, perquè mare m'ha dit que ho fas.
5: I tu, Xisco, per molt que no vagis a comprar, no m'ho crec que no vagis a comprar.
0: No, jo tampoc, evidentment que és mentida. Ah. No, jo el gaf, el poso on toca i després m'ha dit caminar a la gent i a controlar, però si fa el que cal, sí.
5: Hem sortit en el carrer també a demanar-ho.
13: Jo, quan vaig a comprar, el llep i el poro allà mateix. Jo el ton deixar aquí on estava.
14: A veure, normalment sí, sobretot perquè n'hi ha molts que duen 0€. Jo vull 0€ de tornada.
15: I jo també.
5: I també hem demanat que pensen amb aquestes persones que no ho fan així com toca.
13: Molt malament. En el seu deixar el d'allà on l'agafen.
15: No tenen l'educació que toca per col·locar les coses.
16: Irresponsables por todo arreo.
17: Es que yo cuando los veo fuera, digo, es que los tenían que multar, porque son carritos que valen dinero.
18: Hombre, yo pienso que si todos hacemos esto, que al final va a estar la calle llena de carros y no es complicado devolverle a su sitio en el que están todos los carros.
19: Tú te agrada trobar el carrito en el seu puesto, y deixa'l en el seu puesto.
5: Aquesta darrera dona jo crec que té la clau de tot. A tothom li agrada trobar els carrets al seu lloc, i doncs cal deixar-los també on toca, en definitiva. No deixar els carrets de la compra al seu lloc és un dergavell, però encara hi som a temps de posar-hi un pot d'ordre. Xisco, Paula.
0: Molt bé.
5: Que us ha aparegut aquesta secció. M'ha encantat,
0: Aina. Secció Aina Desgavell. Moltes gràcies. Gràcies a tots. Tornem en 10 minuts en l'actualitat del Ràdio Diari Migdia. Fins ara.

0: 2 de la tarde, 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: Ya lo han escuchado, es la constatación en cifras de un fracaso el de la educación española hasta los 15 años. Los peores resultados desde que el informe PISA monitoriza las capacidades de los alumnos en matemáticas, comprensión lectora y ciencias. Eso en un contexto general mundial de descenso global en esos tres ámbitos. Elena Guijarro, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. La foto de los 91 países que han participado en las pruebas es mala, de retroceso, pero España está por debajo de esa media. 16 puntos de caída en ciencias, 30 baja el rendimiento en la última década en matemáticas, 45 en lectura. Y aquí el descenso es sostenido desde la entrada de las pantallas en las aulas. Lectura rápida sí, pero más allá de los 400 caracteres de un post, la comprensión se complica. Los expertos advierten. Miguel Ángel Sancho, presidente de la Fundación Europea de la Sociedad y Educación en Radio 5.
3: Está preocupando mucho el tema de la lectura y lo que lleva consigo, porque al final a través de la lectura es el medio por el cual uno realmente adquiere el conocimiento y el desarrollo de muchas otras competencias.
2: Por comunidades, los alumnos de Madrid, Castilla y León y Asturias destacan por encima de la media global de la OCDE y de toda la Unión Europea. A la cola, la Comunidad Valenciana y el País Vasco.
0: Y en busca de culpables, Gobierno y Partido Popular, lejos de un pacto que pueda alumbrar soluciones, el Gobierno, la ministra Milagros Tolón, reconoce su preocupación por la falta de comprensión lectora, aunque descarta que el origen del problema esté en la ley educativa. Señala las pantallas como responsables del desastre.
4: La comprensión lectora es donde se va a reforzar y donde tenemos que reforzar, porque si no hay una comprensión lectora, automáticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química.
0: La ministra también se ha comprometido a analizar las diferencias en el rendimiento escolar entre comunidades, que son amplias. El PP, Alberto Núñez Feijóo, propone eliminar todas las pantallas hasta secundaria y culpa del fracaso de PISA a la LOMLOE.
5: El informe PISA exige una reacción. Era el primer examen de la ley educativa del actual gobierno y el resultado es un claro suspenso.
0: 1:02 en Canarias, 2:02, tenemos última hora. Y tiene que ver con la ley de nietos. Mario Sánchez, adelante, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El Supremo paraliza la inscripción en el censo electoral de aquellas personas que obtuvieron la nacionalidad española a raíz de la ley de nietos. El alto tribunal atiende de esta manera la medida cautelar solicitada por Justitia Europa, reclamando a la oficina del censo electoral el número de afectados por esta decisión. De este modo, el derecho a voto de estas personas queda de momento paralizado para las elecciones generales a la espera de una sentencia firme.
0: Es noticia de alcance que les adelanta ahora mismo Mediodía. El Supremo paraliza la inscripción en el censo de las personas que han sido regularizadas. Hablaremos de todo esto a las 2:30. Seguiremos abundando en ese informe PISA, coincidiendo además, Rosa Perrana, buenas tardes, con el inicio del curso en Ceuta.
7: Buenas tardes, Carlos.
0: Un comienzo de curso anómalo, los alumnos han vuelto a las aulas vigiladas por la policía y con la crisis migratoria aún sin resolver.
7: Sí, el ambiente es muy distinto al de la vuelta a las escuelas en otras comunidades. Las clases han empezado entre la incertidumbre de los profesores y el temor y el enfado de las familias. Con miles de migrantes aún deambulando por las calles, muchas han optado por no llevar hoy a sus hijos.
0: En algunos centros no han acudido ni la mitad de los alumnos, a pesar de que las autoridades insisten en que son espacios seguros. A las puertas del Colegio Reina Sofía, barrio del Príncipe, Pablo Danubio, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es un inicio del curso escolar absolutamente marcado por la falta de seguridad que denuncian muchos vecinos aquí en Ceuta a causa de la presencia masiva de inmigrantes. La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha establecido la cifra de asistencia en el conjunto de la ciudad autónoma en un 65% para educación primaria. Eso sí, aquí la dirección del Colegio Reina Sofía, en El Príncipe, reduce la cifra de asistencia hasta el 38%. Aquí en la periferia no hemos visto precisamente la presencia de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que había prometido el gobierno en todos los centros, precisamente donde la presencia de inmigrantes es más grande. Las madres a la salida del colegio nos han expresado las condiciones a las que han tenido que acudir sus niños al colegio.
9: Cada clase, tres niños, dos niños. Ha sido la vuelta al cole desastrosa, sobre todo porque por la mañana la gente no tenía por dónde pasar para llevar a sus hijos.
10: ¿Y eso por qué?
9: Porque las calles están llenas, la gente...
8: Precisamente, la AMPA aquí en el Colegio Reina Sofía ha pedido explícitamente no traer a los niños.
0: Gracias. 2:04, 1:04 en Canarias. El presidente Ceutí está en Bruselas para pedir el apoyo rosa de las instituciones europeas.
7: Sí, Juan Jesús Vivas está manteniendo varios encuentros con la presidenta del Parlamento, con el comisario de Interior, a los que ha trasladado la situación límite en la que se encuentra la ciudad. Ha vuelto a señalar a Marruecos y pide una respuesta contundente de la Unión Europea. Por lo pronto, un grupo de funcionarios de la Comisión va a viajar a Ceuta esta semana para evaluar la situación. Corresponsal en Bruselas, David Viduero, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Juan Jesús Vivas quiere que Europa le deje claro a Marruecos que Ceuta y Melilla son sus fronteras y se deben respetar. Quiere, como decías, una respuesta contundente de Bruselas a Marruecos, al que señala como culpable.
11: Y ha utilizado la presión migratoria para poner en jaque la integridad territorial de Ceuta, de España y de Europa. Y eso creemos que no se puede consentir. Y eso creemos que tiene que tener una respuesta contundente por parte de Europa.
10: ¿Pero qué respuesta? Vox quiere dejar de darle dinero para inmigración. Vivas y el PP evitan ir tan lejos. Fuentes populares piensan en la renovación del acuerdo comercial con Marruecos. Vivas, arropado por el PP, también reclama a Europa que adapte el pacto migratorio y de asilo a las especificidades de Ceuta y Melilla y un estatus especial, aunque Vivas evita alinearse con el gobierno.
11: Yo no sé si equiparable al de las regiones ultraperiféricas puede ser una línea. Yo no sé si mediante la integración en la unión aduanera puede ser una opción.
10: Vivas se reúne esta tarde con el comisario de Interior, quiere financiación para las obras en la frontera, ayuda para el retorno de los ilegales y una misión permanente de Frontex en Ceuta.
0: Y aquí el Consejo de Ministros desclasificando informes que recibió en el mes previo a la crisis en Ceuta.
7: Sí, aunque habrá que esperar a mañana para conocer el contenido. Son documentos de los servicios de inteligencia, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, con los que el gobierno quiere demostrar que no ha ocultado información. Y sobre la investigación de la jueza Tardón, hoy la posición es de respeto a la independencia judicial, pero sin desautorizar a Óscar Puente y a sus sospechas explicitada sobre la magistrada. Moncloa, Sandra Gallardo, buenas tardes.
12: Buenas tardes. El gobierno asegura que es el primer interesado en entender lo que ocurrió en Ceuta el 30 y 31 de julio. De ahí esa desclasificación de documentos y que se hayan personado como afectados en la Audiencia Nacional. Nada que ocultar, ha dicho la portavoz, que ha hecho equilibrio, sin llegar a poner en duda la independencia de la juez Tardón al cargo de esa investigación, como han hecho en el PSOE, y el ministro Puente ha evitado corregir o desautorizar al titular de Transportes.
13: Como buen jurista, como una persona que ha dedicado años al ejercicio de la abogacía y como un experto procesal, es poner en valor la importancia en un Estado de Derecho de la independencia judicial.
12: Dice que confía en la imparcialidad de la justicia, colaboración y transparencia para probar lo defendido hasta hoy por Sánchez, que no se pudo prever la magnitud de la avalancha. Mañana se podrán leer en la web de Moncloa unos 40 documentos del CNI, del Centro de Inteligencia del Ejército, informes policiales del mes previo a la crisis hasta el 1 de agosto. Y no descartan incluir alguno más. Alega el gobierno que aquello que no se publique por seguridad nacional se compartirá en la Comisión de Secretos Oficiales.
0: Y en Francia, Rosa, robo de película.
7: Sí, un robo millonario en el Museo Renoir. Esta madrugada dos ladrones han llevado dos cuadros, aunque el botín iba a ser mayor. Corresponsal en París, Antonio Delgado, buenas tardes.
14: Buenas tardes. La Casa Museo, cerca de Niza, alberga una docena de cuadros de Renoir y los dos ladrones parecían saber lo que se hacían. Era, dice el alcalde del municipio, un comando bien equipado e informado.
15: Un comando bien equipado y bien renseñado.
14: Aunque no lo suficiente para desactivar la alarma. Al descolgar las telas, el museo ha empezado a pitar y los asaltantes han salido por piernas. Llevaban cuatro cuadros en su huida, han abandonado dos en el jardín. Las obras robadas son retrato de la señora Colonna Romano y Mujer joven en el pozo. Renoir es uno de los impresionistas franceses más cotizados. El valor de ese botín se estima en millones de euros. El asalto, mezcla de audacia y de chapuza, evoca el de las joyas del Louvre aún desaparecidas casi un año después.
0: Y en los mercados titulares con el Brent acercándose a los $100. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
16: Buenas tardes, el petróleo sigue escalando, el Brent sube casi un 2% y ronda los $99 por barril, cerca de alcanzar de nuevo los $100, frontera que no superaba desde finales del mes de mayo. De momento las bolsas europeas cotizan con movimientos contenidos, el IBEX 35 baja un 0,3% y pierde los 20.000 puntos.
0: Y en los deportes, Alex Pita empieza a hablarse del Balón de Oro. Buenas tardes.
17: Sí, hasta el 26 de octubre vamos a estar con este debate abierto y acaba de hablar Lamine Yamal. ¿Se ve favorito o no?
18: Estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la Liga otra vez. No puedo pedir más, no me voy a poner a suplicar nada.
17: No se va a poner a suplicar, luego ampliamos, Carlos.
0: Luego lo ampliamos recordándoles esa última hora. El Tribunal Supremo ha dejado en suspenso las altas incorporadas al censo electoral de residentes ausentes, el CERA, a consecuencia de la denominada Ley de Nietos, hasta que las oficinas consulares acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de descendientes españoles y que hubieran sufrido exilio. Noticia de alcance que en Consejo de Ministros Elma Sáiz ha dicho no compartir con el Tribunal Supremo.
19: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, és la 1:30. L'informe PISA torna deixant mal lloc a les Balears, que situen per sota la mitjana espanyola i dels països de l'OCDE a totes les competències, coneixements en matemàtiques, lectura i ciència entre els nins de 15 anys. És una de les notícies del dia en aquest dimarts 8 de setembre. Amb Víctor Bejarán al control tècnic, us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Amador Bausà. El govern central aixeca el veto.
20: I permetrà la tramitació al Congrés de la llei de cogestió aeroportuària.
19: Balears redueix el temps d'espera per al reconeixement de la valoració de dependència fins als 192 dies.
20: Es queda així només a 12 del màxim legal que preveu la llei de dependència.
19: I en els esports?
20: Comença la setmana decisiva a la Vuelta amb Enric Mas defensant el lideratge a la 16a etapa. En bàsquet, Espanya, amb les mallorquines Elena Puello i Alba Torrents, s'ha classificat per als quarts de final del Mundial.
19: I també atents a la situació del temps, Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
21: Bon dia. Avui a les Illes Balears, temps càlid i estable. Predomina el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pugen lleugerament les temperatures, especialment a la illa de Mallorca. Màximes de 32 graus a Palma, 31 a Eivissa i 30 graus a Maó i a Formentera. Demà dimecres, canvi de temps important. Cel cobert amb ruixats i tempestes que podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades superant els 90 km per hora. Perill important per precipitacions que podran acumular 40 litres per metre quadrat durant una hora. També tenim mala mar amb fortes onades de 4 metres d'alçada i perill per rissagues de la illa de Menorca. Baixaran les temperatures amb màximes de 32 graus a Palma i Eivissa, 30 a Formentera i 29 graus a Maó. És una informació d'AEMET.
19: Les Balears, com deien, obtenen les seves pitjors notes a l'informe PISA, que avalua els coneixements en matemàtiques, lectura i ciència entre els nins de 15 anys. Les IES se situen en totes les competències per sota de la mitjana espanyola i dels països de l'OCDE, una baixada generalitzada en totes les nacions i a totes les comunitats autònomes, en el cas d'Espanya. A les Balears el retrocés és especialment important en lectura i matemàtiques. Ciències és l'assignatura amb la nota més alta, però també experimenta pitjors puntuacions que l'anterior informe, el de 2022.
20: Des de la Conselleria d'Educació qualifiquen els resultats de dolents i mostren la seva preocupació. Consideren que les notes han empitjorat per la LOMLOE, una norma que, segons el conseller, ha posat les competències per damunt dels coneixements. També diuen que s'ha de tenir en compte l'alt percentatge d'alumne estranger, que representa un 19% dels estudiants a les Balears. Antoni Vera ha reconegut que manquen recursos en l'atenció a la diversitat.
22: Fa que el nostre sistema educatiu s'atencioni encara molt més. Què és el que han de fer? Més atenció a la diversitat, més recursos que aboca la comunitat autònoma en recursos propis, perquè s'ha de tenir en compte que les Balears, a part de ser plurinsulars, que això ja té una problemàtica, tenim el nombre d'alumnat estranger més alt de tot Espanya, més alumnat amb necessitats educatives específiques.
20: L'informe especula també amb altres causes per aquest descens generalitzat a tot el món, com ara l'ús de pantalles o la pèrdua de la capacitat d'atenció de l'alumnat. Un informe elaborat per l'OCDE que avalua 90 sistemes educatius diferents amb una mateixa prova. Alguns experts en educació diuen que els resultats s'han d'agafar amb precaució perquè avalua només tres competències. Escoltam Antoni Morante.
23: Que tal vegada l'informe PISA no té en compte altres habilitats i altres capacitats que sí que estan desenvolupant els alumnes, perquè, clar, el que se centra en aquest cas és competència lectora, competència matemàtica, competència científica, a la formació de la persona, evidentment hi ha moltíssimes més coses a tenir en compte, no?
20: Però no tot són males notícies. Els alumnes de les Balears són un dels que més curiositat tenen i dels que són més perseverants, volíem dir perseverants de tot Espanya. Daniel Ruiz, president de la Societat Balear de Matemàtiques, sosté que per millorar els resultats s'hauria de reforçar la capacitat reflexiva i crítica de l'alumnat.
24: Potser és que haurien de, si volen millorar
1: dins les proves PISA, també hauríem de veure com fer que aquests alumnes aprenguin a interpretar, a llegir, a raonar, i crec que aquí pot haver una resposta.
20: L'informe assenyala també un biaix de gènere clar. Les dones treuen molta més puntuació en comprensió lectora que els homes i ells, tot i que no de forma tan contundent, a matemàtiques.
19: I a Eivissa el curs escolar comença a contrarrellotge per a cobrir les 15 places de professors de català que continuen vacants a tan sols dos dies de l'inici de les classes. Clàudia Marí.
2: Quan falten dos dies per a l'inici del curs escolar, Eivissa busca urgentment 15 professors de català. En concret, es necessiten 13 docents per a aquesta especialitat a 11 dels 12 instituts de l'illa i 2 per a l'Escola Oficial d'Idiomes. Francisco Tienda és el director de l'Associació de Directors de Secundària.
3: Ja tenim los coberts, però estan parlant de centres on no hi ha cap profe de català o molts pocs profes de català, i segurament tindran places de caire acadèmic amb càrrega curricular important que hauran de ser assumits per persones que no són de l'especialitat.
2: Per aquesta manca de professors de català, la Conselleria d'Educació obre avui un procés extraordinari que permet que qui s'acaba de graduar en Filologia Catalana pugui accedir a aquestes places. En cas de no cobrir-se totes les vacants amb aquest procés, no descarten reconvertir-les en places d'àmbit, de manera que docents d'altres disciplines, sempre amb el certificat de català corresponent, puguin donar les classes. Parla amb Francisco Tienda.
3: Ha estat allargar al màxim el procés, intentant trobar d'on pugui ser filòlegs catalans. Entenc que una motivació, perquè òbviament la qualitat de l'ensenyament és molt millor perquè és una persona experta. Però penso que hem arribat al punt de que ens queden dos dies per començar el curs i que ja sí que és necessària aquesta reconversió.
2: Es tracta d'una situació que tampoc és nova i que ja s'ha donat en cursos anteriors, quan en alguns centres es van ser els professors de Geografia i Història els que impartiren l'assignatura de català.
19: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. 2:16. El govern central ha retirat finalment el veto a la tramitació de la llei de cogestió aeroportuària al Congrés. Això després d'haver-se oposat argumentant que suposaria una reducció dels ingressos d'AENA i que s'hauria de compensar amb el finançament de la Secretaria d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible. Xavi Ara, bon dia.
4: Bon dia. El diputat de Més per Mallorca al Congrés, Vicenç Vidal, impulsor de la iniciativa de tramitació, ha mostrat la seva satisfacció.
24: Avui és un dia amb molta satisfacció, perquè després de la pressió exercida damunt del govern de l'Estat espanyol, hem aconseguit que retiri el vet damunt la llei de cogestió aeroportuària de les Illes Balears. Una llei transcendental per al nostre futur. Una llei que volen debatre al Congrés de Diputats, perquè volen tenir les claus de casa nostra. Esperam superar tots els obstacles, però avui hem demostrat el pes que tenim a l'Estat espanyol.
4: Per la seva banda, el portaveu del Partit Popular al Parlament, Sebastià Sagreras, creu que la mesa del Congrés s'ha vist acorralada davant la majoria que formen el PP i Sumar a la Cambra Baixa per tirar enrere la proposta. La llei, recordem, demana capacitat a les autonomies per decidir sobre vols, freqüències i tarifes.
25: Benvinguda sigui la rectificació, encara que aquest pic no sigui una rectificació de savis. No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el govern de l'Estat que aixecar aquest veto quan sabien que, si no, en el Congrés dels Diputats, entre la suma dels diputats del Partit Popular i de Sumar, teníem una majoria suficient per aixecar aquest veto que hagués deixat més en evidència a la senyora Armengol.
19: Parlem ara de l'arribada de pasteres a les Illes Balears. 3 a les darreres hores, 150 persones en total. Aina Escandell, bon dia.
26: Bon dia. Sobre les 3 i mitja de la matinada ha estat localitzada una amb 24 persones a les costes de Cabrera. Ahir varen arribar altres dues, una amb 14 persones a Formentera i una altra amb 12 a la colònia de Sant Jordi.
19: Al marge d'això, Alan Fong ha alertat de la desaparició de 30 persones que van partir d'Algèria el passat divendres, dia 4, en direcció a les Balears i no han arribat.
26: Expliquen als seus familiars que el motor se'ls va espanyar dissabte, dos nins i viatjaven a dins. Les autoritats han assegurat l'organització ja estan alertades d'aquesta situació.
19: Seguim parlant d'immigració, però des del pla nol polític, perquè Més per Mallorca reclama que les competències en aquesta matèria, en immigració, recaiguin en el govern autonòmic.
20: Els ecosobiranistes asseguren que el model actual estatal és un fracàs i prova d'això, diuen, és que s'hagin de dur a terme processos extraordinaris de regularització de migrants. A més, subratllen que si les autonomies tenen competències en àrees com educació, habitatge o sanitat, té tot el sentit que també s'encarreguin de les competències en immigració, les quals tenen un impacte a les altres, tal i com afirmen. Josep Esteguia, portaveu de Més per Mallorca.
5: I com que nosaltres estem convençuts que les Illes Balears són capaços d'exercir millor aquestes competències, primer perquè coneixem millor aquesta realitat migratòria de les Illes Balears, té tota la lògica que l'administració que ha de prestar serveis a totes aquestes persones i que ha de garantir que totes les persones que resideixen a les Illes Balears resideixin en condicions de dignitat, sigui aquella que efectivament rebi i dugui a terme els processos adients de regularització.
19: Més qüestions. El govern, a través de l'IBAVI, construirà 60 habitatges públics a Marratxí per a persones que puguin acreditar una residència mínima de 10 anys al municipi. L'executiu invertirà gairebé 12 milions d'euros en aquesta promoció.
26: És previst que estigui acabada l'any 2029. Durant la presentació d'aquesta promoció, la presidenta Marga Proens ha tret pit de la planificació de 10.000 habitatges a preu assequible que ha impulsat el seu executiu i ha criticat, per contra, les polítiques del govern central i la seva darrera iniciativa, un portal web amb 800 habitatges públics per llogar arreu d'Espanya, cap d'ells a les Balears.
6: Un portal web amb 800 habitatges de lloguer a preu assequible i d'aquests 800 a tot Espanya. No n'hi hagi ni un a les Illes Balears. Crec que el que estem demostrant amb aquestes presentacions, amb aquests projectes que van començant, és que les mesures posades en marxa aquesta legislatura donen el seu fruit. És vera que necessiten temps, perquè he dit moltes vegades que tant de bo mos haguéssim trobat alguna cosa en política d'habitatge.
19: En successos, la Policia Nacional ha arrestat un tercer home suposadament relacionat amb l'incendi d'un habitatge a Manacor i les amenaces als seus moradors motivades per una revenja. Enrique Mas, bon dia.
8: Bon dia. Ja havien estat detinguts dos homes per haver calat foc ara fa just una setmana a un habitatge on hi residien diverses persones i un d'ells també va ser arrestat per amenaçar de mort amb una pistola a uns dels moradors.
19: Més qüestions. El temps d'espera per al reconeixement de la dependència es redueix a les Balears. Des dels 222 dies de mitjana, el maig de 2023 s'ha reduït fins a 192 dies a l'agost d'enguany. Tot i la retallada, el govern no arriba encara a l'objectiu legal de 6 mesos per només 12 dies.
8: Sí, la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència assegura que la reducció es dona gràcies al pla de xoc per reduir les llistes d'espera en marxa des del passat octubre. Un pla que ha comptat amb una inversió de 17 milions d'euros. Sandra Fernández es la consellera.
9: Todo este resultado de este plan de choque, de esta primera valoración, porque como les digo, es evidente que los objetivos todavía no los hemos cumplido y aunque cumplamos el objetivo de reducir a 6 meses el tiempo de espera para la valoración tanto de discapacidad como de dependencia, el objetivo de este gobierno siempre va a ser que las personas estén esperando lo mínimo posible y después poderles dar una atención adecuada, pero evidentemente pues vamos por el buen camino.
8: També s'hi dit en el fet que la mitjana nacional d'espera és de 309 dies, mentre que a les Balears aquesta dada se situa en 192. A banda dels dies d'espera, les conseqüències del pla de xoc, segons les dades de la conselleria, és que han augmentat un 39% les prestacions reconegudes de dependència, en passar de més de 43.000 el maig de 2023 a més de 60.000 a l'agost d'enguany, i en matèria de discapacitat, Fernández ha assegurat que també s'ha aconseguit reduir la llista de persones pendents des de les més de 13.000 fins a les 8.900 actuals.
19: I parlant ara de problemes relacionats amb aigua, l'Ajuntament de Campos, perquè ha declarat l'aigua de la xarxa pública no apta per al consum humà. Aina.
26: Sí, desaconsella fer-la servir per beure o per cuinar. A causa de la sequera, diuen, la concentració de sodi a l'aigua dels pous que abasteixen el municipi ha superat els valors límits permesos. La nova realitat de Campos passa, per tant, per la necessitat de carregar aigua embotellada per poder fer front a les restriccions.
4: La nova realitat de Campos passa, per tant, per la necessitat de carregar aigua embotellada per poder fer front a les restriccions.
10: La terra se'n ressent perquè l'estem explotant en el màxim. I això no és ara que me n'hem de donar compte, però tots.
4: El consistori ha repartit un ban pels comerços i establiments d'hostaleria i recomana no emprar l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar.
11: El que me sirve el agua, ayer me tuvo que traer 14 botellas grandes de agua para cocinar. Nosotros quedamos menú diario, yo utilizo mucho porque hacemos potajes, hacemos estofados, yo utilizo muchísima agua para cocinar. Entonces es un problemón.
4: El bar de menú d'aquesta dona que acabeu de sentir fan servir a diari entre 10 i 15 paquets de 6 ampolles d'aigua de gran capacitat. També han hagut d'instal·lar un equip d'osmosi a la cafetera i han de netejar el rentavaixelles més sovint.
7: El lavavajillas, de limpiarlo dos veces, tres diarias, que es lo que solemos hacer nosotros, ayer limpiamos el lavavajillas cinco veces, porque el agua sale totalmente marrón.
4: Els veïnats de Campos se resignen, per tant, a un canvi d'hàbits.
12: Un gasto més. Ara, per guiar, hauré de comprar s'aigua. No sé quin temps, perquè no sé què durarà això, però considero que si no l'arreglen aviat, el garrafes d'aigua, no mos hauríem de cobrar s'aigua.
4: Que no els agafa de nou a causa dels continus problemes de qualitat de l'aigua.
13: Un poc la piel que me pica quan me dutxo. Mi hijo también lo ha notado mucho y cuando lavo los dientes, como los tengo, son postizos, lo noto. No se puede lavar a boca, hacer guajes.
4: Campos també prohibeix l'ús de l'aigua de la xarxa municipal per omplir piscines i per regar horts i jardins.
19: Una sequera que també passa factura a Sant Llorenç d'Escardassà, que ha entrat en situació d'alerta per sequera.
20: El poble depèn de l'abastiment d'aigua d'Artà, Manacor i Felanitx, tots tres en situació ja d'alerta per sequera. Per això el consistori ha fet una crida a l'ús responsable de l'aigua, evitant consums necessaris i innecessaris i adoptant mesures d'estalvi. Durant aquests dies, l'equip tècnic municipal es reunirà per analitzar la situació i valorar les diferents mesures que s'han d'adoptar.
19: I Mahó viu avui el dia gran de les festes de Gràcia. L'acte central del dia d'avui és el Jaleo, que ha començat fa poc manco d'una hora a la plaça de la Constitució, i on el protagonisme ha estat per la calor.
14: Queixera, sí, del poble de Laió. Molt bé, ahir va ser molt net, va anar molt bé, superràpid. És veritat que sí, més en la calorada aquesta, més que mai.
15: Sí, això també m'agrada molt. Els cavalls com fan bots. Jo m'agrada més estar amb tota la família.
16: Sí, estem aquí des de fa una hora i estem fent voltes per avant que fem. Bueno, ahir es va poder aguantar, avui ja veurem.
18: Bueno, estic a casa, però bueno, va ser diferent, però fa molta calor i bueno, supos que serà suportable.
19: La calor que té les hores comptades sembla perquè demà arribarà un front amb tempestes i pluges, però també els cavallers es queixaven d'aquestes altes temperatures, no només per ells, sinó evidentment també pels animals.
27: Yo trabajando 8 horas en el sol también aguanta uno y los animales también aguantan.
28: Claro, molta calor. Lo veo veure. Molta calor, molta calor. Bé, de moment bé, o sigui, llevat de sol, que fa bastanta calor i bueno, veurem. Jo pas pena pel cavall, pas pena, clar, perquè el cavall també masqui, també. El de color negre també estira, el color negre també estira més la calor.
29: Bueno, un poquet de calor enguany fa, però bueno, supos que ho aclarirem. Nosaltres ens preocupem per els animals i per nosaltres mateixos, però bueno, ells són els principals i molt bé.
19: Dues i gairebé 27 minuts. Temps ara per a l'actualitat esportiva.
8: Tram decisiu per Enric Mas a la Vuelta, que defensa el lideratge. En marxa la 16a etapa, que ha començat a Cortejana i que recorrerà 181 quilòmetres fins a la Ràbida, a Palos de la Frontera, íntegrament a la província de Huelva. Diumenge acaba la competició i en aquestes 6 curses que queden, el ciclista d'Artà lluitarà per guanyar per primera vegada en la seva carrera la Vuelta. En bàsquet, Espanya, amb les mallorquines Elena Puello i Alba Torrent, s'ha classificat per als quarts de final del Mundial, envers la selecció del Japó per 59 a 79. La capitana Alba Torrents no va disputar cap minut i Elena Puello va sortir-ne 10 i va anotar 4 punts. Les espanyoles passen com a primeres de grup, però encara no coneixen a qui s'enfrontaran. Dijous serà el guanyador de l'Itàlia-Austràlia, que es juga demà. Amb aquesta incògnita per preparar el partit, l'entrenador Miguel Méndez diu que és clau la recuperació de les jugadores i millorar els detalls.
30: Tenemos que recomponer un poco todo. Somos un equipo que tiene dentro de nuestro baloncesto muy sencillo, pero con muchos básicos, y los detalles son muy importantes para nosotros. Estar en el spacing correcto, estar en el timing correcto, y nos enfocaremos en lo nuestro, trabajaremos para seguir mejorando.
8: I el Mallorca ha tornat avui a la feina per preparar el partit de diumenge contra el Sabadell a Somos. Un Sabadell, per cert, que va guanyar ahir el Córdoba per 3-2 i es posa tercera a la classificació. Treu el Mallorca de la zona de play-off. Els vermells cauen a la 7a posició al tancament d'aquesta 4ª jornada.
19: 2:28, a la cultura parlant de la nit de l'art.
20: Una cita ja instaurada a Ciutat, que enguany celebra el seu 30 aniversari. Tendrà lloc dissabte de la setmana que ve entre les 6 de l'hora baixa i les 11 del vespre. Comptarà amb més d'un centenar d'artistes i mig centenar d'exposicions repartides per diferents punts de Mallorca, com Palma, Andratx, Pollença o Santanyí, a més d'amb la participació de 16 galeries d'art, museus i institucions culturals de tota l'illa. Sobre haver arribat a fer 30 anys, Fran Reus, president d'Art Palma Contemporani, comenta que la professionalització de l'esdeveniment ha sigut clau.
0: Decidimos profesionalizar la Nit de l'Art, pues, convirtiéndolo en un gallery weekend para que la gente pudiera visitar las galerías con más tranquilidad, pasarlo un sábado también para facilitar el acceso de según qué tipo de públicos, a lo mejor de familias, que entre semana es más complicado, y al final nosotros también tener este programa de invitados.
20: I d'entre les cites culturals per avui, a les 7:30, tindrà lloc un concert a càrrec d'Espaudet a sa Bassa Roja de Porreres, volíem dir, i s'emmarca dins el Festival de Música de Dea.
19: Som a punt d'arribar a les 2:30. Fins aquí el Ràdio Diari Migdia. L'actualitat de Balears torna al butlletí de les 4 i quan quedin 10 minuts per les 8 del vespre amb l'informatiu amb Aina Escandell. Gràcies per la seva atenció.
1: Es un revés al gobierno, es un revés del Supremo a la ley de nietos. 2:30, 1:30 en Canarias.
2: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
1: Enseguida vamos con los resultados del informe PISA, pero antes volvemos sobre ese titular, esa noticia de última hora que les adelantábamos a las 2. El Supremo paraliza el registro en el censo electoral de los beneficiarios de la Ley de Nietos, que da la nacionalidad española a los descendientes de exiliados por el Francisco. Mario Sánchez, buenas tardes.
3: Buenas tardes. El alto tribunal ha tomado esta decisión tras estimar las medidas cautelares solicitadas por Justitia Europa y Vox. El Supremo determina que en el caso de quienes hayan obtenido la nacionalidad española a través de la Ley de Nietos y no hayan sido todavía inscritos en el censo electoral de residentes ausentes, se continuará la tramitación del expediente a cuya conclusión se suspenderán sus derechos electorales. En la misma situación se encontrarán quienes ya han sido inscritos en dicho censo. La única salvedad que hace el Supremo es para aquellas personas a las que las oficinas consulares hayan acreditado que son descendientes directos de españoles que sufrieron exilio. Los magistrados han llegado a este acuerdo apenas un día después de la celebración de la vista en la que Justitia Europa y Vox alertaron de la posibilidad de que las próximas elecciones quedasen viciadas si no se suspendían las inscripciones en el censo. Por su parte, la Fiscalía y la Abogacía del Estado se opusieron, arguyendo que solo se puede privar del derecho a sufragio por sentencia penal firme y yendo caso por caso. ¿Y esto a cuánta gente afecta? Pues aproximadamente a 500.000 con nacionalidad aprobada, aunque todavía quedan pendientes de estudio casi 1,5 millones de solicitudes.
1: Pues casi 2 millones de afectados por esta decisión. Gracias, Mario Sánchez. La paralización de esos beneficiarios de ese censo electoral de la Ley de Nietos. Precisamente Santiago Abascal acaba de reaccionar a través de X. Ha dicho que esto es un servicio a España, un gran servicio a España por parte del Tribunal Supremo. Reacción inmediata del PP también hace minutos tras conocerse la decisión del Supremo. Alberto Núñez Feijóo escribía: teníamos razón. De momento esas son las reacciones a través de redes sociales. El gobierno sí que tiene reacción con voz, en este caso Elma Saiz, preguntada por ello en directo donde le pillaba la noticia en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Rechaza, pero acata, respeta.
5: No compartimos esta decisión contraria al criterio del gobierno y también al de la Junta Electoral Central, y bueno, confiamos en la imparcialidad de la justicia, en el Estado de Derecho es imprescindible. Confiamos.
1: El gobierno, por cierto, hoy reconocía lo que el Ministerio del Interior elaboraba sobre informes de periodistas. Lo ha desvelado el Confidencial, hemos hablado de ello. Informes con nombre completo, fotos de tertulianos, analistas, presentadores, líderes de asociaciones de prensa, donde se especifica su afinidad ideológica ante las acusaciones de prácticas antidemocráticas, ha respondido la portavoz Elma Saiz. Sandra Gallardo, buenas tardes.
17: Buenas tardes, dicen en Moncloa que defienden la libertad de prensa y a renglón seguido confirman la existencia de esa lista de periodistas, decenas de nombres identificados por su ideología, pero niegan que se trate de una lista negra, que no se señala a nadie, dicen, porque hay nombres de tertulianos.